0: 19 70 62 i si vols aprofites per a fer un arròs.
1: Missatge de veu. On dius des de quina vila escoltes. I així de fàcil et regalarem un record. Per si potser demà en comptes d'escoltar-nos, has d'imaginar-nos com un antic tresor.
0: Missatge de veu, no de text, que tampoc es tracta d'entendre-ho a l'inrevés.
2: Tot, si ho desitges, amb total llibertat i sense condicions, que per compromís ja tenim les obligacions.

0: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquarium Oníria.
1: Aquestes rebaixes, gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
2: Pots mirar el passat i triar el futur. Pots triar on vas, com i amb qui. Pots triar què fas, qui ets i qui t'agradaria ser. I pots triar com vius i fins i tot com sobrevius. Tria el món on t'agradaria viure.
3: Noves emocions a cada segon.

0: La nit.
1: Perdoni, podria baixar l'aire condicionat? És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
2: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
3: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: Apunta bé. La ràdio més experimental és a Vilasacra.
5: Oh, és meva.
6: No, no, és meva.
5: Meva.
6: No, és meva.
7: A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser.
8: La calaixera més musical.
9: Uau, d'això!
10: Hem de treure el cap a Girona.
11: Emociona't. Contempla. Plora. Diverteix-te. Transporta't. Riu. Aprèn. Viu. Regala't cultura.
12: Ets en un embús? Hi ha retards als transports públics?
13: Explica'ns-ho trucant al 93 209 2802. Ens movem amb tu.
14: La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.

0: Propostes en xarxa.
1: Reconnectar, reduir, respectar, reciclar, reconstruir, reutilitzar, reinventar, reaprofitar, refer, regenerar, repensar. Què tenen en comú tots aquests verbs? Fàcil, oi? El prefix re indica duplicació o repetició, és a dir, reconnectar, construir, utilitzar, pensar, accions molt òbvies que sovint queden massa en segon pla.
2: De Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra. Des de 1993.
1: Un espai per reflexionar de manera conscient.

0: El Taylor Swift em diu que t'embarcaràs en una gran història d'amor.
1: D'amor?
0: Sí.
1: Quan?
0: Aviat.
1: Aviat?
0: Molt aviat.
1: Molt aviat?
0: Ja.
1: Ja?
0: De fet, l'amor ja està trucant a la porta.

0: Полечика, пика, полерика, кама, толта и бакарика, батанисис, полечикс, пикс, полерикс, кама, толта и бакарикс.
1: La Casa Natal de Dalí a Figueres exposa una mampara de l'artista empordanès que va pintar als anys 20 del segle passat. És un préstec del Museu Reina Sofia i és la primera vegada que s'exhibeix després d'haver-la restaurat. Figueres, Laia Claret.
2: Dalí va agafar un paravent, un biombo vell, del seu pare i el va decorar amb figures xineses. Persones amb ventalls orientals, amb ocells, fanalets de colors, i predomina el groc i el taronja a les figures sobre un fons blau. L'obra d'un jove Dalí, Mariona Segurañas, és la regidora de Cultura.
3: És la primera aproximació de Dalí a l'art decoratiu, no? Ens fa pensar també una mica amb els títeres que treballava el Hinojosa, el Federico García Lorca, tota aquesta generació del 27, però això ho fa un Dalí molt jove, d'uns 18-19 anys, un Dalí que vol experimentar.
2: És una peça que s'ha exposat molt poc, segons el comissari de la mostra, Ricard Bru.
4: Aquest paravent és una peça única del primer Dalí, d'un Dalí molt poc conegut. És una peça molt inusual dins de la seva trajectòria i que pràcticament no s'ha exposat fins ara.
2: Serà a la Casa Natal fins al 13 de setembre.
5: Tu pots ser part del canvi.
6: Roses ja ho té tot a punt per celebrar la seva tradicional festa de Sant Pere. Una festivitat amb un fort arrelament que enguany arrencarà dimecres 1 de juliol amb una clara mirada al passat mariner de la vila. El Teatre Municipal acollirà el tret de sortida amb la projecció del documental Aigua Llum Lamparó. Es tracta d'un curtmetratge que repassa la història de l'última teranyina de Roses. Una embarcació d'encerclament cobrirà pas a una taula rodona posterior. El plat fort arribarà divendres 3 de juliol, quan l'activitat es traslladi al pàrquing del Moll Comercial. La jornada començarà a ritme de cantada de veneres i continuarà amb una de les cites més esperades pels amants de la gastronomia local. Parlem del tradicional tast de suquet de peix preparat directament per la cofradia de pescadors de Roses. Els tiquets es podran adquirir el mateix matí per un preu de 5 euros. La festa clourà la nit a partir de les 10 amb un espectacle lumínic i el gran

0: sabies que...
1: Les cloïsses poden viure molts anys i són de les espècies més longeves i duradores del món. Al 2006 tan sols es va trobar un exemplar de cloïssa de 500 anys d'edat a Islàndia i es deia Ming. Les cloïsses gegants viuen prop de 150 anys i encara que la mitjana comú de cloïsses que solen menjar és d'entre 3 i 10 anys, és un fet que hi ha cloïsses que resisteixen a passar a millor vida. Cada any afegeixen una estria nova a la seva closca. Mitjançant les petxines es poden aconseguir dades sobre els canvis al mar i al clima que es van produir durant la vida de l'animal. La cloïssa més gran del món és la de Geoduck, que pot arribar a pesar 7,5 quilos i es troba en les costes pacífiques dels Estats Units i al Canadà. De fet, a la Xina la consumeixen i paguen fins a $300 per exemplar.
2: La xarxa de comunicació local.

0: petits canvis per menjar millor. Recomanacions que t'ajuden a triar l'opció més saludable. La teva alimentació és important per gaudir d'una bona salut. Triar opcions saludables és possible. Petits canvis per menjar millor. Més fruita i hortalisses. Llegum. Fruita seca. Vida activa i social. Canvia a aigua. Aliments integrals. Oli d'oliva verge. Aliments de temporada i proximitat. Menys sal. Sucre. Carn vermella i processada. Aliments ultraprocessats. Petits canvis per menjar millor. 061 CatSalut respon. Departament de Salut, Generalitat de Catalunya.
1: Bona nit.
2: Tanca els ulls.

0: Comença una nova edició del Festival Estiu que es prolongarà tota la setmana en 6 escenaris diferents de Castelló, d'Empúries i Empúria Brava a l'Alt Empordà. Han programat 12 concerts, alguns gratuïts i altres de pagament, amb noms com Ginestà, Masoni i Tomeu Penya, Girona, Fèlix Martín.
1: El Festival Estiu arriba a la 6a edició reivindicant la música i el patrimoni del país i per això es fa en espais singulars de Castelló d'Empúries. El tècnic de cultura de l'Ajuntament, Martí Fontclara, destaca que el festival comença amb un 80% d'entrades venudes.
2: Això està demostrant que el Festival Estiu ja és un festival consolidat i que ja estem amb ànsies, amb nervis per començar aquesta edició del Festival Estiu.
1: Ginestà el dia 3, Masoni el dia 4, o Tomeu Penya i Alosa en la Cluenda diumenge dia 5. Són algunes de les cites musicals d'aquesta setmana al Festival Estiu. Però també noms emergents com Àlvar Mangou, Ernest Plana, Llum Blancafort, Albert Oliva, Wilmas o la proposta de música i maridatge de vins amb Salva Racero, que es farà al claustre del convent de Santa Clara dijous dia 2.
3: 100% Empordà.
4: Trucar.
5: Hauré trucat. No.
4: Truqueu. No, ells truquen.
6: Trucaré.
7: Trucaran?
6: Hauran trucat?
7: Hauran trucat.
6: Vale.

0: vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: Hola, bon dia. Soc un professor, exprofessor de secundària i les he vist de tots colors, la veritat. S'han dit moltes coses que tampoc recordo ara, però sí que és veritat, crec jo, que ensenyar educació en general, hem anat veient diferents etapes, com a mare també. La meva filla farà 34 anys i recordo que quan tenia 12 anys la seva tutora em va arribar a primer d'ESO, em va arribar a dir que sisplau que li comprés un mòbil, perquè clar, tothom en tenia, perquè sí que és veritat que molts pares i mares no poden veure els seus fills el que fan, i si estan sols a casa no és el mateix que si hi ha algú a casa, val? Sí que és veritat que a vegades hi ha algú a casa i aquest algú que són els pares també estan amb el mòbil i l'estan mirant tota l'estona, i això passa amb nens grans i amb nens bebès, que un bebè que té 3 o 4 anys, si veu el seu pare que està amb el mòbil moltes estones, l'exemple que tindrà serà el seu pare amb el mòbil, perquè aquest tema no s'acabarà mai, crec jo, perquè no, és difícil que s'acabi, val? Només volia dir això i no m'allargo més perquè no m'agrada allargar-me.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetiràs. Produccions Grup Cultural Club.
5: Des de 1986.
3: Creant sensacions.
6: Productions Group Cultural Club.
1: Informació, música, entreteniment.

0: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
1: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
2: I parlant d'emocions,
3: 55.
2: Exacte.

0: Les anguiles elèctriques, a més de generar descàrregues de fins a 860 volts per caçar o defensar-se, poden fer servir polsos elèctrics febles per veure a la foscor. Aquest fenomen, anomenat electrolocalització, funciona com un sonar biològic similar al dels ratpenats. Les anguiles emeten petits polsos elèctrics que reboten en objectes propers, com roques, i els receptors de la seva pell capten aquests senyals distorsionats. Això els permet crear un mapa tridimensional del seu entorn i fins i tot en aigües tèrboles on la visió és inútil. Curiosament, aquest sistema és tan precís que les anguiles poden detectar diferències en la conductivitat dels materials. Per exemple, poden distingir entre éssers vius i objectes inerts. Aquest superpoder elèctric ha inspirat tecnologies com els sensors per a robots submarins. Les anguiles elèctriques natives de Sud-amèrica són un exemple sorprenent de com l'evolució ha creat solucions enginyoses per a desafiaments ambientals.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio. Tiri, tiri, tiri.

0: La Mirona de Salt. Lamirona.cat.
1: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda't a la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
2: Qui vol sentir, sap a on i sap amb qui.
3: La teràpia metabòlica per al càncer ja té càtedra. Cetira Ceres i la Fundació Quaes s'han unit a la Universitat de Barcelona per impulsar conjuntament aquest innovador tractament oncològic. La teràpia metabòlica revoluciona la forma de combatre alguns tumors. S'ajusta a les característiques moleculars de cada pacient, augmentant l'efectivitat terapèutica i la qualitat de vida. Cetira Ceres, precisió per a la teva tranquil·litat. Més informació a cetir.com.
4: Una comunitat ben gestionada es nota cada dia. Amb Mas i Fill Patrimònia tens comptes clars, incidències resoltes i bona comunicació. Perquè casa teva sigui un lloc on et sentis bé.
5: A Mas i Fill, cuidem la teva comunitat com si fos casa nostra des de fa més de 90 anys. Contacta'ns.
4: Masifill.com.

0: mica de cuina, un gram de poesia, una unça de tendresa, un petricó d'entusiasme, una terça de solidaritat, una mesura d'il·lusió i un pessic d'amor.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Una recepta per l'esperança.

0: Benvolguts totes i tots. Us anunciem que la nostra missió es produeix per l'andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vila-sacra us dona les gràcies per la vostra confiança.
1: Ràdio Vila-sacra resia, si atinge ja.

0: Radio Vilasacra.
1: Bé, la ràdio, amigues i amics, no s'entendria sense música, i la música que ha sonat sempre a les zones, i per això tenim un especialista en aquesta casa, que és Josep Pons.
2: Home, un petit especialista,
1: eh? Un gran especialista, perquè ara m'estava explicant que havia comprat el primer disc de pedra.
2: Sí.
3: Tots els dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Vilasacra.
2: Si voleu sentir alguna melodia d'aquelles que fa temps que no se senten, que estan en el pou de l'oblit, doncs poseu-vos en contacte amb l'emissora i feu la petició, que jo ja procuraré complaure totes les peticions que m'arribin.
4: Volver-te a besar, volver-te a tener...
5: Tanca els ulls.

0: sopar amb nosaltres?
1: Sí!
0: Seleccionat i mirat de ben a prop. Gaudir tres vegades més de l'irresistible gust de les teves telepizzas favorites? Demana online al triple.
2: Telepizza.es.
0: Telepizza, el secret és a la massa. Bonpreu i Esclat us ofereix aquest espai.

0: Segur que algun cop us heu preguntat si les cremes antiedat són realment efectives, si escoltar Mozart perquè no fa que els nens siguin més intel·ligents, si les vacunes són perilloses o si és veritat que tenim un tercer ull. José Miguel Mulet és professor de biotecnologia i és l'autor del llibre que avui us presentem, que és La vida saludable. Aquí ha recollit 103 afirmacions sobre la salut que circulen per les xarxes socials i ell el que ha fet ha estat contrastar-les amb estudis científics sobre la matèria per demostrar si realment són certes o són falses. Avui parlem amb ell perquè ens expliqui què ha descobert sobre aquests mites i sobre aquestes veritats de la salut. De fet, ja el tenim al telèfon. Doctor Mulet,
1: què tal?
0: Torna a deixar sense arguments els defensors dels mites sense base científic i de les teràpies alternatives sense estudis que les defensen, no? Aquest és una miqueta l'objectiu del seu llibre?
1: Sí, el problema és que

0: ara visquem en una època que ja no tens ni que sentar-te i engegar l'ordenador. Directament obris el telèfon mòbil i trobes notícies com la cura contra el càncer que los laboratorios no quieren que conozcas. Home, vull dir que si un laboratori tingués una cura contra el càncer es faria d'orden en la, no? Seria més lògic. I coses d'aquestes, totes les que vulguis tots els dies i a tota hora. A la qual cosa el consumidor es troba una mica indefens damunt la llau de fake news que tenen que veure en la salut.
1: Les fake news estan fent molt de mal ara mateix?
0: Sí, en el tema de salut estan fent molt de mal perquè, pues, perquè n'hi ha gent que té enfermedades molt greus i que està desesperada, i si algú li ven un remei suposadament miraculós, pues confiarà en ell encara. Per què? Pues perquè vol creure que pot curar-se. I n'hi ha molta gent, inclús gent que té enfermedades greus i està abandonant tractaments que funcionen per nascer nous tractaments que són simplement una estafa.
1: De fet, és el que dèiem fa un moment, no? Aquest llibre ha sorgit d'afirmacions que circulen per les xarxes socials que vostè s'ha dedicat a confirmar o desmentir, no? Però, clar, internet, al final, com a font d'informació per temes de salut, vostè com la valoraria? Quina nota li posaria?
0: A veure, internet és una font d'informació molt bona, perquè tens moltíssima informació a cop de clic. El problema que té internet és que té poc de filtre. Tens que saber a quines pàgines anar. N'hi ha pàgines d'informació sobre salut prou fiable que, important, qualsevol informació de salut en internet és orientativa. Al final, el que has de fer és anar al metge, que és el que pot avaluar-te i dir-te exactament què tens. I n'hi ha moltes pàgines que es dediquen a vendre tractaments que no tenen ninguna eficàcia, que directament són, això, preses de pèl.
1: Dèiem que hi ha un centenar d'afirmacions contrastades. Com que no tenim massa temps, anem cara a barraca i anem a comentar algunes d'elles. Per exemple, es poden curar malalties greus amb el placebo?
0: Pues no. El placebo no és tant una curació com la percepció que té el malalt sobre la curació. És a dir, quan a tu el donen un placebo, penses que estàs millor, però després, quan fan les analítiques, està igual que estaves. El placebo és una mica de consol, una mica de tranquil·litat, per dir-ho així, però realment només serveix per a enfermedades psicosomàtiques, és a dir, per a enfermedades que no tenen una base física sinó una base psicològica o mental, que, ojo, no és que no siguin enfermedades reals o no siguin enfermedades greus, però per a una enfermedad física, si tens un virus, no n'hi ha cap placebo que te'l lleve.
1: Clar. Després parla vostè el llibre dels parts, no?, que són un altre tema sobre el qual, doncs, també hi ha molts mites, no?, sobretot quan no s'han viscut mai, no? Un dels que vostè comenta és els nens que neixen per cesària tenen més problemes de salut, no? Que es veuen realment més afectats al llarg de la seva vida per aquest motiu o no?
0: Sobre això es va parlar durant un temps i va arribar a haver algun estudi científic. Per què? Perquè quan un nadó neix per part natural passa pel canal del part i està exposat als microbis de la mare, mentre que quan tens per cesària no està exposat als microbis de la mare. Clar, els microbis de la mare són els que colonitzen l'intestí del nadó. I llavors es pensava que la gent que nascia per cesària tenia més tendència a l'obesitat i alguna enfermedad del sistema immunològic. Però això està descartat. El que s'ha vist és que no és tan important al moment del part, sinó els tres primers mesos de vida.
1: Val, parlant de nens, hi ha moltes persones preocupades perquè els nens ploren moltíssim, no? I a la xarxa, a internet, també, doncs, podem veure molts mètodes perquè un nen petit, un nadó, deixi de plorar. Què ens pot dir d'això?
0: Pues que lo que sí que sabéis que funciona, al principi es pensava que els plors dels xiquets eren per un problema del sistema digestiu, per gasos i per tal. Sí que és veritat que a voltes pot ser això, és a dir, si un nen plora, mira a veure si té fam, mira a veure si està incòmodo o mira a veure si té febre. Però sí que sabéis que moltes voltes la causa del plor és perquè, clar, acaba de nàixer, està rebent molts d'estímuls i qualsevol estímul per un nadó és nou. Entonces, clar, el cervell està processant molta informació i el xiquet diguem que està, com diguem, marejat. Entonces, el que s'ha vist que funciona molt bé és un soroll blanc, és a dir, un soroll continuo que anule tot el que està dient, tot el que està sentint el nadó i que d'aquesta forma el tranquil·litza.
2: Thank you. Sabies que la ràdio desenvolupa les neurones del cervell i alimenta l'imaginació i la creativitat? Et fa imaginar, suposar, pensar, raonar tot el que escoltes mentre fas altres coses o simplement tanques els ulls i descanses. Si no ho sabies,

0: funciona de maravilla.
1: Això ens ho han dit algunes vegades, alguns cops aquí els oients, eh? Sí, sí, alguns oients que ho havien provat i els havia funcionat.
0: Sí, pues realment n'hi ha una base científica i funciona per això, perquè el problema que té el xiquet és que està molt marejat, perquè clar, està sentint sorolls, està sentint olors i encara no sap el que és cada cosa.
1: Massa inputs alhora, no?
0: Clar, és que acaba de nàixer, està encara formant el cervell, entonces estem sobreestimulant-lo.
1: Professor, seguint amb els nens, és veritat que escoltar Mozart fa que es tornin més intel·ligents?
0: Sí, però bueno, de vegades es publiquen coses rares en Nature i en altres revistes.
1: Tema força, so, ara se'ns tiraran a sobre aquí segurament els, bueno, les persones que estan a favor i en contra, i es posicionaran també, no? Sobre el tema de les vacunes, no? Si les vacunes són perilloses o no, no? Hi ha gent que ho pensa perquè porten mercuri i porten alumini, no? Realment ho són o no ho són? Quin és el seu punt de vista? Què defensen al llibre?
0: Sobre les vacunes no n'hi ha cap polèmica. Les vacunes salven vides i, de fet, estem tu i jo parlant perquè ens van vacunar els nostres pares de petits. No n'hi ha cap problema de seguretat en les vacunes que estan autoritzades. I la polèmica que n'hi ha és interessada i és gent que ells estan vacunats i no estan vacunant els seus fills i estan ficant-los en perill. De fet, van tindre un cas molt trist en Olot, crec que va ser el 2015, que van tindre el primer mort per diftèria en 37 anys, per uns pares que no l'havien vacunat. Tema del mercuri, tema de l'alumini, no n'hi ha cap perill. No n'hi ha cap perill perquè són dosis molt mínimes. I per què es fica? Doncs pues com a conservant. De totes formes, també n'hi ha que dir que per la pressió popular ja pràcticament ja no es gasta ni mercuri ni alumini en les vacunes. Però és que és una mica estúpid, perquè si tu calculaves la dosis de mercuri que tenia una vacuna menjant-te un entrepà de tollina, estaves menjant més mercuri. I escolta, que jo menjo entrepàs de tollina un o dos a la setmana, no és que em preocupi perquè són quantitats de risa. O sigui, que si tu fas uns números, les quantitats que tens són de risa. Entonces, gastar això com a argument... El problema és quin és? Que jo he vist gent dient això, que no vacuna els seus fills perquè tenen mercuri, perquè tenen alumini i estan fumant. Dius, escolta,
1: de què vas? Un contradictori, no?
0: Sí, és dir, tu realment estàs en contra de les vacunes per lo que siga i estàs buscant arguments per a que justifiquen el teu prejudici, però m'estàs dient unes tonteries. El que és perillós és fumar, punt, ja està.
1: Això sí. Una altra de molt habitual i que la sentim moltíssim, no? La pregunta és, les dones que conviuen juntes ajusten el seu cicle menstrual?
0: Aquí sí que la gent va enfadar-se molt amb mi, perquè jo quan he donat alguna xerrada i he dit que això és mite i que no n'hi ha cap base científica, totes han dit que és mentira. Totes han viscut en un pis d'estudiants o han anat de campament i diuen que quan n'hi ha diverses dones que viuen juntes s'ajusta el cicle menstrual. Realment no n'hi ha cap estudi seriós que ho avali. Realment, per a que això passara, tindria que haver algun tipus de feromona que donar el missatge químic de que n'hi ha dones, com sí que passen alguns animals. N'hi ha animals on això sí que s'ha vist. En l'espècie humana no s'ha vist mai. Què passa? Clar, el problema que tenim aquí és que la gent partís d'un sesgo cognitiu, que és la selecció de memòria. Tu, quan t'has conviscut amb diverses dones juntes, això és molt típic, sobretot la gent que ha estudiat i ha viscut en pisos d'estudiants o en col·legis majors, que estaven segregats per sexe, tu te'n recordes de quan teniu el període de la volta, però no te'n recordes de quan no el teníeu. Entonces, normalment hi ha un sesgue de un biaix, perdó,
1: només,
0: de confirmació.
1: Només es comparava quan es tenia i no quan no es tenia, no?
0: Exacte.
1: I té alguna cosa a veure amb la Lluna o tampoc?
0: No, a veure, el cicle de la Lluna són 28 dies. Un cicle menstrual femení són entre 24 i 28. Lo més normal és que a principi d'any, si el coincidís amb la Lluna plena, cap a juliol-agost ja estigués en la Lluna minvant.

0: O sea que no n'hi ha. I a part és que la lluna, quin tipus d'influència pot tindre? Per la llum. La llum de la lluna normalment no estàs exposat a ella, perquè vivim en interior, o encara que visques al camp. Per la gravetat, estem al costat de la Terra. L'atracció gravitatòria de la Terra és molt més forta que la de la lluna. O sigui, que lo de la lluna és mite. Assembla el cicle per la duració, però és casualitat. No té res que veure.
1: Dal. També tenim el tema de les cremes antiedat. Funcionen realment o no funcionen?
0: A veure, llévate la edat del carnet d'identitat, impossible. No n'hi ha ninguna crema. Si tu vas nàixer tal any, pues tota la vida tindràs 16 anys al teu carnet.
1: No podràs treure tants, eh? És impossible.
0: No podràs treure tants. És el que n'hi ha. Sí que és veritat que n'hi ha algunes cremes que poden fer algun efecte cicatrissant i que poden fer algun efecte hidratant i que fan que la pell lluïsca una mica més. Però, a veure, l'edat tots hem de passar per ahí. I passem de ser joves atractius a maduritos interessantes, és el que hi ha. No n'hi ha altra cosa.
1: Per tant, ni que portin caviar, ni or, ni diamants, que tampoc seran efectives.
0: És que ja són les que menys funcionen. Sí que n'hi ha alguns compostos en les cremes, com coenzima Q10 o àcid glicòlic, que sí que s'ha vist algun efecte. Però totes les cremes que tenen caviar, diamants, això bàsicament el que volen és vendre glamour, però dermatològicament no té cap efecte.
1: Uh-huh. I escolta'm, el tema del cactus, el cactus situat, ubicat a l'oficina, al costat de l'ordinador, per protegir-nos de les radiacions, que es veu això moltíssim a les feines, realment el cactus té aquest poder d'aïllar aquestes radiacions?
0: Pues jo li diria als teus oïdors que feren ells mateixos la prova. Si fiquen el telèfon mòbil al costat del cactus i de repente es perd la cobertura, és que realment està absorbint la radiació electromagnètica. És més, la llum solar també és radiació electromagnètica. Si al costat del cactus n'hi ha com una zona fosca on no n'hi ha llum, pues el cactus realment està absorbint la radiació. Jo diria que això no passa,
1: de
0: veritat.
1: No passa. De moment, no
0: és que passi. L'única forma de que el cactus protegisca la radiació és que fiques el cactus entre tu i la pantalla i el taparà la llum de la pantalla perquè no veuràs el cactus. Però fora d'això, no fa altra cosa. Aquest és un mite que conta la història d'aquest mite, que bàsicament l'únic que ha aconseguit és vendre cactus, res més.
1: I el tema del tercer ull, molt ràpidament, tenim tercer ull? No en tenim?
0: Evolutivament sí, teníem tercer ulls, alguns animals el tenen. És una estructura que captava la llum solar i que avui és la glàndula pineal, que produeix algunes hormones que serveixen per a regular el cicle de vigília somni, però ja no és un ull.
1: Doctor Mulet, autor del llibre que avui tenim entre mans, que és La vida saludable, gràcies per compartir amb nosaltres aquests mites, aquestes veritats sobre la salut, i molt bon estiu.
0: Igualment, gràcies a vosaltres per l'invitació.
2: Tot el que no cal saber quan no ho vols saber.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Austràlia doblarà les multes a les empreses tecnològiques que permetin als menors de 16 anys accedir a les xarxes socials. El govern del país ha mogut fitxa després de comprovar que en mig d'any d'aplicació de la llei que prohibeix l'accés dels menors a aquestes plataformes, molts se la salten. Asseguren que la mesura no ha tingut l'efecte esperat i culpa aquestes empreses de no fer prou per impedir-ho. Amb l'enduriment de la llei, les sancions podran arribar per damunt dels 60 milions d'euros. Ho defensa el primer ministre australià, Anthony Albanese.
2: Tot el que volem fer és assegurar-nos que la llei sigui tan forta com sigui possible i que podem fer front a qualsevol impugnació legal que es plantegi. No són mesures absents de controvèrsia.
1: Segons el regulador australià, que actualment investiga Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok i YouTube, hi ha un frau generalitzat per part de les companyies.
3: Agència Catalana de Notícies.
4: Catalunya Informa.
5: Ràdio Vila-sacra Empordà.
6: És informació.

0: Bona nit.
1: Així que, t'hi apuntes? És a les 10.
0: Ah, doncs no ho sé. Ai, em fas el serrell una mica més curt?
2: A la teva perruqueria, rentar, tallar i quedar pel concert, tot pel mateix preu. El comerç dona vida als barris i als pobles i ciutats. Fes comerç, fes vida. Generalitat de Catalunya.

Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa't a barcelonaculinaryhub.com.

Perquè les històries humanes no quedin en l'oblit. Perquè sense les veus locals, la mirada és incompleta. Perquè necessitem context i una mirada crítica. Perquè els algoritmes no et diuen el que has de saber. Perquè no volem deixar ningú fora, ningú enrere. Per què? El motiu ets tu. Nació, el mitjà líder en català. Uneix-te a la comunitat naciodigital.cat.

0: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
1: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
2: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
3: M'interessa. En Pizzeries Dolce Vita descobriràs l'autèntic sabor de les coses ben fetes. Vine i gaudeix de les nostres terrasses. A més, ara, a banda del servei per emportar, també fem lliurament a domicili amb Glovo i Uber Eats. Pizzeries Dolce Vita, Girona, Olot i Roses.

0: Sí, ho sento. Compraràs una tele nova a MediaMarkt i un air fryer de doble cistella per fer moltes croquetes. Ah, i una nevera més gran només per begudes. Sí, ho sento. Hi ha Mundial? Viu el Mundial com et mereixes amb la millor tecnologia. MediaMarkt.
1: Tanca els ulls.
2: Autotaller Joanola. Mecànica, electricitat, pneumàtics.
3: Líder europeu de taller multimarca.
2: Especialistes BMW.
4: Confiança i seguretat exclusives. Carrer Garrigàs 13, Figueres.
2: Telèfon 972 50 55 55.
5: Escoltant, sentiràs.

0: Yeehaw, I got a snake ass.
1: Servei de socor de Ràdio Vilasacra 107 FM.
2: Socorro! Socorro!
3: Es prega qui trepitja cable sovint, que deixa sense llum a Vilasacra, que, si us plau, s'ho faci mirar, perquè en ple segle XXI, que tinguem que estar així dia a dia, diu molt de qui camina i no sap on. A més, si pot passar pels domicilis a preguntar què es deu pels aparells espatllats amb tant tall de llum, repararà la seva honestedat personal.
4: Podeu deixar la vostra crida de socor al contestador 97251 1268.

0: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
1: Lletres d'or, amb Blanca Busquets. Va ser empresonat per corrupció. Bernat Metge, nascut a Barcelona entre el 1340 i el 1346, que ja són anys de diferència, era fill de l'apotecari Guillem Metge, que va morir el 1359. La mare es va tornar a casar amb un home de lletres i així Bernat va rebre una formació científica del seu pare i una d'humanística del seu padrastre, que li va permetre d'entrar a treballar a la Cancelleria Reial. Dominava perfectament la gramàtica i les llengües utilitzades pels documents importants, o sigui, el llatí, el català i l'aragonès. I el 1375 va passar a convertir-se en l'home de confiança del rei Joan I i de la seva esposa.

0: Mentre metge és al servei del rei, està contínuament implicat en escàndols i acusacions de corrupció. Llavors, el servei d'intel·ligència era molt d'anar per casa i només van aconseguir empresonar-lo quan va morir el rei. I encara no hi ha proves concloents que fos així. El que sí que és del tot segur és que va escriure algunes obres en vers, va traduir fragments del Decameró i va acabar escrivint la seva obra mestra, aparentment poc després de sortir de la presó, L'Usomni.
1: Estant així, a mi aparec, a Montvijares, un home de mitja estatura, amb reverent cara, vestit de vellut pelós carmesí, sembrat de corones dobles d'aur, amb un barret vermell en lo cap.
0: L'Usomni és una obra en prosa considerada una de les millors en llengua catalana, amb un vocabulari selecte, amb elegància i amb un ús de llatinismes que no arriben mai a la pedanteria. A L'Usomni, Joan I s'apareix des del purgatori a Bernat Metge, que és a la presó, profetitzant-li l'absolució al procés. El rei Martí l'Humà devia entendre molt tot plegat perquè realment el va rehabilitar i el va convertir en secretari de la Cancelleria. Metge va morir entre el 27 de febrer i el 28 de juny del 1413. Això ja queda una mica més acotat de dates, gràcies a Déu.
2: Lletres d'or.

0: de la Rambla de Catalunya i Marian Muro, directora general de la patronal Apertur, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
1: Hem notat un repunt de la demanda tant a nivell de tarifa mitja com de número de reserves. Estem preveient unes ocupacions al voltant del 100%, o sigui que fregarem el ple durant els 3 dies que estarà el tour per aquí a Barcelona.
2: Estem als voltants del 80% d'ocupació. Fonamentalment són famílies o aficionats d'Espanya o dels mercats europeus de proximitat.
0: Granollers i Tarragona també acolliran sortides d'etapes. David Vázquez i Berta Cadré, presidents de les federacions d'hostaleria respectives, preveuen que comportarà avantatges presents i futurs per a aquestes poblacions.
3: Estem il·lusionats perquè al final, quan ve un gran esdeveniment, poc o molt, segurament ens aportarà algun retorn. Sabem que aquell dia, el dilluns, a dia 6, estarà tot ple.
4: A vegades no és només l'impacte en aquell moment en què es produeix, sinó l'impacte que això generarà de cara al futur i, per tant, de reconeixement de la nostra destinació.
0: Tot i això, també avisen dels problemes de mobilitat que provocarà el pas del tour.
5: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La Unió Europea permetrà cultivar fruites i hortalisses editades genèticament per adaptar-les millor a la sequera i les plagues amb l'objectiu de reduir l'ús de pesticides. Fins ara, la venda d'aquestes variants estava molt controlada, però la comunitat científica n'avala la seguretat i creu que augmentarà la collita dels pagesos. Brussel·les, Bruno Fortea Mires.
2: Això no té res a veure amb els transgènics, que continuaran estrictament regulats perquè barregen els gens d'espècies diferents. El que s'aprova ara és la possibilitat d'editar el genoma intern d'un mateix vegetal per potenciar-ne els trets més afavoridors des del punt de vista nutricional, pel que fa al gust o la resiliència climàtica. Són canvis genètics que es podrien donar de manera natural, segons diuen els defensors de la nova llei. Les normes les ha negociat l'eurodiputada sueca Jessica Polchart.
3: Estem donant als pagesos les eines que necessiten per conrear cultius més resilients al clima i competir globalment, al mateix temps que preservem les normes més estrictes de seguretat alimentària.
2: Creu que hi havia el risc que la pagesia europea es quedés enrere perquè aquestes noves tècniques fa anys que estan autoritzades als Estats Units, la Xina, el Canadà o el Japó. Com a novetat, a Europa, els aliments que estiguin editats genèticament no hauran d'indicar-ho a l'etiquetatge, i això molesta les organitzacions d'agricultura ecològica com la Demeter International. La seva portaveu Clara Ver creu que es vulnera la llibertat d'elecció.
4: Per als consumidors no hi ha transparència, no hi ha informació. No podran prendre una decisió informada quan vagin a comprar al supermercat.
2: Les fruites i verdures biològiques es continuaran cultivant sense utilitzar llavors editades genèticament.
5: La xarxa de comunicació local.

0: Per què no afegim temps a la nostra vida? Per aprendre coses noves? O per descansar com cal? Més temps per créixer amb la cultura o per compartir amb els amics i la família? Els dies només tenen 24 hores, però... I si poguéssim trobar temps dins del temps? Generalitat de Catalunya. Quan la realitat és trista i avorrida,
1: el millor és inventar-se una bona història.
2: A Ràdio Vila-sacra tenim les millors històries.
3: Convertides en sensacions.
4: El secret de l'amor.
5: Pepa, tens parella?
6: Sí.
5: De fa quan?
6: Doncs va cap als 11 anys.
5: 11 anys?
6: Sí.
5: I saps quin és el secret de l'amor?
6: Home, el secret seria difícil, però per mi una cosa important seria saber escoltar.
5: Molt important saber escoltar, doncs... Sí.
7: Requereix el seu temps.
5: Sí.
6: Sí.
5: I paciència.
6: Una cosa que avui en dia, doncs, no tenim massa, però és important.
5: Apuntem saber escoltar com un secret, perquè l'amor triomfi. Gràcies, Pepa.
6: Molt bé, adéu.
5: Adéu-siau.
8: És l'hora del pati.

0: I parlant d'emocions.
1: 41.
2: Anem a temes a Disney.
3: La màquina del temps.
2: La màquina del temps.
3: La màquina del temps.
2: La màquina del temps.

0: El millor que pot oferir la vida és satisfaccions, bones sensacions. No et sembla, tu? És complicat trobar allò que ens ompli de forma contínua 24 hores al dia, no? Allò que diguis, aquí em quedo i d'aquí no em mou ningú. Perquè segurament amb el pas de les hores, dels dies, dels temps, pot fer-se monòton. I llavors, a més, de monòton pot fer-se pesat. No tens aquesta impressió, tu? A mi també em passa. Jo el que faig és connectar amb Ràdio Vila-sacra i desconnectar de la monotonia, deixant-me portar pels experiments radiofònics que, a més de portar-me a una altra dimensió, em reconforten l'ànima. Escolta.
1: És Radio Vila-sacra.
2: Una notícia destacada cada quart d'hora.
3: És Radio Vila-sacra.
4: Fil musical de matí, migdies, tarda i nits.
3: És Radio Vila-sacra.
2: Curiositats, humor, cultura, varietat 24 hores. 24 hores. 24 hores. 24 hores. 24 hores. 24 hores. 24 hores. 24 hores. 24 hores. 24 hores. 24 hores. 24 hores. 24 hores. 24 hores. 24 hores. 24 hores. 24 hores. 24 hores. 24 hores. 24 hores. 24 hores. 24 hores. 24 hores. 24 hores. 24 hores. 24 hores. 24 hores. 24 hores. 24 hores. 24 hores. 24 hores. 24 hores. 24 hores. 24 hores. 24 hores. 24 hores. 24 hores. 24 hores. 24 hores. 24 hores. 24 hores. 24 hores. 24 hores. 24 hores. 24 hores. 24 hores. 24 hores. 24 hores. 24 hores. 24 hores. 24 hores. 24 hores. 24 hores. 24 hores. 24 hores. 24 hores. 24 hores. 24 hores. 24 hores. 24 hores. 24 hores. 24 hores. 24 hores. 24 hores.

0: Com ho veus? Com ho sents tot plegat? Sabries quantes emissores i de quins tipus pots trobar en un dial de ràdio? Nosaltres t'ho expliquem.
1: 18 emissores dedicades als joves al dial de la ràdio. 12 dedicades a informació, tertúlies i programes convencionals locals i comercials. 6 emissores en francès, 2 en portuguès i només una experimental. Ràdio Vila-sacra.
2: Ho entens? O encara et costa?
3: Es que es impresionante.
4: Comença una nova edició del Festival Estiu que es prolongarà tota la setmana en 6 escenaris diferents de Castelló, d'Empúries i Empúria Brava a l'Alt Empordà. Han programat 12 concerts, alguns gratuïts i altres de pagament, amb noms com Ginestà, Masoni i Tomeu Penya, Girona, Fèlix Martín.
5: El Festival Estiu arriba a la 6a edició reivindicant la música i el patrimoni del país i per això es fa en espais singulars de Castelló d'Empúries. El tècnic de cultura de l'Ajuntament, Martí Fontclara, destaca que el festival comença amb un 80% d'entrades venudes.
6: Això està demostrant que el Festival Estiu ja és un festival consolidat i que ja estem amb ànsies, amb nervis per començar aquesta edició del Festival Estiu.
5: Ginestà el dia 3, Masoni el dia 4, o Tomeu Penya i Alosa en la Colent de diumenge dia 5. Són algunes de les cites musicals d'aquesta setmana al Festival Estiu. Però també noms emergents com Àlvar Mangou, Ernest Plana, Llum Blancafort, Albert Oliva, Wilmas o la proposta de música i maridatge de vins amb Salva Racero, que es farà al claustre del convent de Santa Clara dijous dia 2.
7: El teu dossier em diu que t'embarcaràs en una gran història d'amor.
8: D'amor?
7: Sí.
8: Quan?
7: Aviat.
8: Aviat?
7: Molt aviat.
8: Molt aviat?
7: Ja.
8: Ja?
7: De fet, l'amor ja està trucant a la porta.

0: Un any més torna el mosquit tigre. Ens ajudes a controlar-lo?
1: Buida i posa cap per avall els recipients que acumulin aigua. Elimina punts d'aigua innecessaris. Tapa hermèticament els dipòsits de reg. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar el mosquit tigre. I la teva col·laboració és imprescindible.
0: És un consell del programa de seguiment i vigilància del mosquit tigre impulsat per DipSalut, Diputació de Girona.

0: l'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: Frases dites i fetes. Cada ball vol la seva música.

0: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquarium Oníria.
1: Aquestes rebaixes, gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
2: Som com som, amb Purificació Barcelona.
3: Un protocol d'analítica genètica aconsegueix millorar el rendiment intel·lectual en casos de problemes de desenvolupament neurològic. Es diu Neuroprogram i s'aplica també per reduir els símptomes de trastorns com ara l'autisme o el TDAH. El mètode que ha desenvolupat Genomic Genetics es basa en l'estudi personalitzat d'un ampli espectre de factors genètics per saber com un determinat trastorn afecta un pacient concret i quina és la millor estratègia per fer-hi front. José Ignacio Lao, director mèdic de Genomic Genetics.
4: El Neuroprogram és un protocol d'actuació mèdica que parten d'un anàlisi que el que tiene en cuenta és l'anàlisi genòmico. I en este caso està encaminado a mejorar la calidad de vida, la empatía, pacientes que tienen lo que en términos globales se conoce como trastornos del desarrollo neurológico o trastornos del neurodesarrollo. Lo que analizamos es, desde el punto de vista genético, todas las combinaciones que determinan el nivel de eficacia de nuestra bioquímica cerebral, por así decirlo. Hemos definido los perfiles, estos perfiles diferentes a nivel genético, teniendo en cuenta unos 590 casos. De hecho, está publicada en una revista científica y en función de esto se han definido o se han trazado estos protocolos, que no son protocolos hoy por hoy cerrados. Estoy seguro que se le pueden incorporar más variables.
3: El Neuroprogram va començar a fa 3 anys i també es fa servir per establir estratègies de prevenció en diferents aspectes relacionats amb la salut, com ara els efectes del tabaquisme.

0: A l'Espai Gironès, el temps no passa en hores.
1: Passen somriures, passen il·lusions, fan emocions, passa entre i oh.
0: Perquè a l'Espai Gironès, el temps passa en experiències.
1: Descobreix tot el que t'espera a espaigironès.com.
0: Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per gaudir.
2: Dic Jordi Martínez, vaig a l'escola Gonçal Comelles i visc a Avinyonet de Puigventós. M'agrada la música pop. M'agradaria que poséssiu Ràdio Avinyonet.
3: Hola, em dic Fàtima Uavi i el tipus de música que m'agrada és qualsevol, mentre que a mi m'agradi.
4: Hola, em dic Aminata Sidibé. M'agradaria que em vinguessin nens a cantar amb el seu idioma.
5: Hola, em dic Maria Guané i m'agradaria que vingués l'Iniesta, que ens parlés amb el seu vídeo.
6: Hola, em dic Mohamed Abercut. M'agradaria que fessin una entrevista a tots els jugadors de Barça.
7: Soc la Clàudia Masacs i m'agrada la ràdio perquè m'agrada molt la música pop.
8: Em dic Berta Santos i m'agradaria que la ràdio tingués un programa d'explicacions de crítiques de pel·lícules.
9: Em dic Iman Lawani i m'agradaria que hi hagués música de tot el món.
10: Em dic Marina Salvador i m'agradaria que a la ràdio fessin, bueno, un programa per infantil, un de juvenil i l'altre per adults.
11: Se te olvida.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Pla pioner público-privat contra incendis a la zona de la Muga, a l'Alt Empordà. És una iniciativa de la Fundació Pioners del Nostre Temps amb el suport del Departament d'Agricultura. El projecte afecta unes 40.000 hectàrees amb desbrossades estratègiques i pastures. Girona, Laia Claret.
2: Del total de 40.000 hectàrees que se'n beneficiaran, es faran treballs concretament a unes 2.500 d'estratègiques. El director executiu de la Fundació és Oriol Armet.
3: Hi havia un buit de planificació des del punt de vista de prevenció de grans incendis forestals en una zona on hi havia hagut l'incendi del 2012, que va cremar més de 13.000 hectàrees amb 4 víctimes mortals. És un pla pioner al sud d'Europa perquè per primera vegada s'ha creat des de l'impuls d'una fundació privada que ha treballat de comú acord amb la Generalitat de Catalunya com a ens competent.
2: Engloba uns 20 municipis que van des de la Vajol fins a Navata, a l'Alt Empordà, i una de les claus de la iniciativa és que implica els diferents actors del territori. El director tècnic del Consorci Salines Bassegoda és Oriol Porcel.
4: Els ajuntaments tenen la competència de les franges perimetrals, tenen els ajuts, però tots també tenen clar que no podran afrontar els incendis només amb accions locals. Aquí, entitats com el Consorci poden anar de la mà d'entitats també del territori, com són la Fundació, per acompanyar en aquesta execució.

0: sensacions positives.
1: A l'Alt Empordà.
2: No, ja.
3: Portant-vos tota la informació amb totes les ràdios de la xarxa de comunicació local.

0: Radio Vila Sacra, la de l'Empordà, a Ixí de Clar.
1: Tanca els ulls.
2: Apuja, apuja la ràdio.
3: Un grup de ciutadans sensibilitats per l'espoliació fiscal que pateixen vídues i fills a causa de l'impost de successions tal com s'aplica a Catalunya, hem creat una plataforma a la pàgina web www.nosuccessions.org amb l'objectiu de donar a conèixer el greuge comparatiu envers la resta de comunitats autònomes que ens infligeix el nostre propi govern i portar a terme accions per tal d'aconseguir la reforma d'aquest impost a Catalunya, on es paga de l'ordre de 100 vegades més que la majoria de comunitats autònomes. A títol d'exemple, una herència de 250.000 euros al cònjuge o a un fill tributa a Catalunya 41.424 euros, mentre que a Madrid tributa només 400.

0: 27 euros i Euskadi està exempta de tributar. La societat en general desconeix aquest problema, doncs un no n'és conscient fins que s'hi troba. Volem alertar tothom i demanar el recolzament dels ciutadans per a lluitar contra aquesta discriminació fiscal dels catalans. Informeu-vos, inscriviu-vos i col·laboreu a favor d'aquest objectiu en benefici de tots.
1: En el 107 de la FM...
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
3: Tens molta sort.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: Saps què? GenCat.mobi és el portal per a mòbils de la Generalitat de Catalunya i permet consultar diversos serveis gratuïts. Per exemple, pots localitzar els transports públics més propers, consultar-ne els horaris i dissenyar l'itinerari que més t'interessi. Si has de moure't en vehicle privat, tens l'opció de veure a temps real l'estat del trànsit. Així pots escollir la via que et sigui més còmoda i evitar les rutes amb incidències. Et moguis com et moguis, que la pluja no t'enganxi desprevingut. Amb GenCat.mobi pots estar al dia de la previsió del temps al teu municipi, així com consultar el mapa de precipitacions, que s'actualitza cada 6 minuts. I saps què? També pots localitzar tot tipus d'equipaments, com ara biblioteques, hospitals, comissaries, instal·lacions esportives... Saps què? Amb GenCat.mobi pots consultar serveis de la Generalitat amb el teu mòbil, en qualsevol moment i des de qualsevol lloc.
1: Ei, Miqui, mira la foto que t'he enviat. Confidencial, eh?
2: Uau, Laura, espectacular. Jo també tinc una sorpresa. Escolta el que t'acabo d'enviar.
3: Escolta. Escolta'm. Que no em sents. Allà, aquí, arreu. Ahir, ara, sempre.
4: Ara, Ziman, samarretes interiors per home, 2x6,50. I pantalons curts per home, 2x20 euros. Ziman, tan senzill com això.

0: viatge en el temps.
1: Ràdio Vilasacra, la que no és res convencional.
2: Música i salut. Amb Melissa Mercadal.
3: Secció amb la musicoterapeuta Melissa Mercadal.
4: Bé, el que proposo és presentar una altra versió de la música, no? Un altre cantó de la música. En aquest cas, doncs, com a eina terapèutica per contribuir al benestar i a la salut de les persones.

0: De fet, el primer tractat on es parla dels poders curatius de la música és el tractat de Boethius, de 600 anys abans de Crist. Molt curiosament, aquí ja surt, no?, aquest efecte, aquest potencial de la música per curar, per ajudar. I basat en anècdotes, no?, en evidències i estudis científics. Després tenim l'època dels quatre humors cardinals, i on també, no?, hi ha escrits que parlen de la importància de la música per mantenir l'equilibri, no?, d'aquests quatre humors cardinals, que era bàsic per mantenir l'estat de salut. O sigui que això de que la música pugui afectar positivament a les persones, doncs ja data de temps de molt, molt, molt, molt, molt antics, no? Es va començar a parlar de les vibracions corporals, les vibracions musicals, i veure com aquí pot haver una connexió, i realment veiem una aproximació més científica. I un altre esdeveniment que també ha contribuït és que recentment, no, tant la medicina com la psicologia de la salut com la musicoteràpia es donen compte que la persona no és només un aspecte físic, sinó que hi ha un component biològic, hi ha un component psicològic, hi ha un component social, i la música pot afectar algun d'aquests aspectes.
1: Uh-huh. La música com a ciència i art per potenciar la salut i el benestar de les persones. Anirem descobrint precisament aquest potencial de la música com a eina terapèutica i també les seves diverses aplicacions. Melissa Mercadal, ha estat un plaer.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Gràcies.
1: Adéu,
2: a tu.
1: Bon dia.
2: Adéu.

La màxima referència a la nostra estació. Freqüència terminal.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: L'Hospital Trueta estrena una nova àrea de quiròfans equipada per fer operacions d'alta complexitat, situada en un edifici annex. Dels 11 quiròfans actuals es passarà als 16. Fèlix Martín.
3: El Trueta té data de caducitat amb el projecte del nou hospital i campus de salut de Girona més enllà del 2030, però això no impedeix que el recinte vell s'hi vagin fent millores. Destaca aquest nou edifici annex de 3 plantes de 4.000 metres quadrats, que a la part baixa va estrenar fa pocs dies una nova àrea oncològica. Aquí mateix també hi haurà l'ampliació de cures intensives, però ara s'hi ha afegit aquest nou bloc quirúrgic amb 6 quiròfans nous a la segona planta, que ha destacat el coordinador de l'àrea quirúrgica, Nicolau Carrasco.
4: A part del nombre de l'increment de nombre de quiròfans, s'aprofita per dissenyar-los a les necessitats actuals. I és que són quiròfans molt dimensionats, són quiròfans molt grans. D'aquests 6, concretament, un el tenim amb una superfície molt gran perquè és un quiròfan que l'anomenem quiròfan híbrid. Híbrid significa que podem barrejar cirurgia convencional amb cirurgia amb proves d'imatge.
3: És un salt endavant, sobretot en qualitat, que no es farà de cop, ha concretat també la directora mèdica de l'Hospital Trueta de Girona, Helena Álvarez.
5: Aquest és un projecte que és molt ambiciós i realment comporta no només aquest increment de quiròfans, sinó la renovació dels ja existents. Llavors, per fases, aniran tancant part dels quiròfans que tenim ara a la nostra disposició per poder reformar-los.
3: El 2025 es van fer 10.400 intervencions quirúrgiques a l'Hospital Trueta de Girona.
6: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.

Noticiari d'Havaneres, un espai on us explicarem, si no tots, molts dels secrets que envolten el món de l'Havanera.

i segueix parlant d'un desengany amorós a la platja, amb una dona que defineix ingrata, que suposem també cubana. I tanmateix, això ens fa suposar que qui canta el tema és un home. Seguidament s'acomiada de Cuba i de les seves platges, a qui atorga la seva excel·lència tant a terra com a mar. S'acomiada deixant clar la seva estima per l'illa, que el va veure néixer. Cuba querida, l'anomena. Ho diu i ho repeteix.

la segona estrofa ens diu que es troba al mar. Suposem que en un vaixell, abandonant l'illa, plorant, però plorant de plaer. No sabem per què el plor és de plaer. Potser per la llibertat sentimental que l'allunya de la dona ingrata que li va trencar el cor. Com es diu, però, un clau treu un altre clau i ben aviat el vaixell coneix una altra dona que d'ell diu que s'ha enamorat i ell la consola quan la veu plorar. Com a bon i educat cavaller, la consola, l'ajuda, se'n preocupa.

Tot seguit trobem la tornada de l'Havanera, i aquí ens mostra el seu nou i joiós estat sentimental, deixant enrere el desengany passat, tot declarant-se a la noia que acaba de conèixer.

Finalment, aquesta habanera acaba amb una reflexió final en la que el protagonista d'aquesta història expressa el seu amor per Cuba, per les seves arrels, quan diu que per viure necessita l'amor de Cuba, l'amor que ara, lluny, té l'amor de Cuba, és a dir, l'amor d'una cubana.

0: Martí Bacardí, què ens en dius de l'habanera Cuba querida?
1: Bon dia, company. Aquesta habanera és d'aquelles que admeten diferents lectures. Però jo et comentaré el meu punt de vista personal. A veure si m'entens. Per mi aquesta habanera ens presenta per un costat l'amor patriòtic d'un home que ha de deixar la seva terra. Agafa el vaixell i ho fa en un mal moment, ja que ha estat víctima d'un desengany. Què vol dir això? Doncs això ens indica una situació molt dura, ja que està tocat pel fet d'haver de deixar la seva pàtria. I a més, està tocat pel desengany amorós que ha patit. Està doblement tocat, molt tocat. Però com ja sabeu, la vida també ens porta alegries. I en el seu cas, ha estat una, o millor dit, dues grans alegries, donades les circumstàncies, ja que d'alguna manera pot subsanar els dos problemes anteriors. Quan s'enamora d'una noia que el correspon, i a més la noia és cubana. En resum, s'emporta amb ell l'amor de Cuba, l'amor d'una cubana, un amor que de ben segur l'ajudarà i molt a superar l'enyorança de la seva terra, de Cuba. Al final de l'habanera diu que sense l'amor de Cuba morirà, però ja sabem que això amb la noia del vaixell no li passarà. Visca l'amor i visca Cuba!
0: Martí Bacardí, quin gran comentari! Ets molt gran! Cuba querida, una habanera que de Cuba només ens descriu la bellesa de les seves platges, però deixa molt clar que a la perla de les Antilles també és molt important l'amor.

0: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
1: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
2: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.
3: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.
4: Vine a sentir.
5: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
6: Et volem escoltar.
7: Buenas tardes, quería pedir una canción para dedicársela a mi hijo Jonathan y quería la canción de Paco Candela. Vale, gracias.
8: Enviado el 1 de abril a las 17 horas 32 minutos.

0: No escoltar aquesta emissora si saps molt de qualsevol tema. Al quedar enganxat sentint sensacions, se't podria acumular cultura al cervell.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.

0: El català suma.
1: Ja està. Ara només cal guardar como.
2: Guardar como? Però si el meu ordinador hi diu anomena i desa.
0: Els sistemes operatius i programes informàtics més coneguts de tractament de textos, càlcul, navegadors, són tots en català. Els pots demanar a la botiga o descarregar-te en l'actualització per internet de franc. Posa l'ordinador en català. Així de senzill. Plataforma per la Llengua. L'ONG del Català. Fes-te'n soci.

Roses ja ho té tot a punt per celebrar la seva tradicional festa de Sant Pere. Una festivitat amb un fort arrelament que enguany arrencarà dimecres 1 de juliol amb una clara mirada al passat mariner de la vila. El Teatre Municipal acollirà el tret de sortida amb la projecció del documental Aiguallum Lamparó. Es tracta d'un curtmetratge que repassa la història de l'última teranyina de Roses. Una embarcació d'encerclament cobrirà pas a una taula rodona posterior. El plat fort arribarà divendres 3 de juliol, quan l'activitat es traslladi al pàrquing del Moll Comercial. La jornada començarà a ritme de cantada d'havaneres i continuarà amb una de les cites més esperades pels amants de la gastronomia local. Parlem del tradicional tas de suquet de peix preparat directament per la cofradia de pescadors de Roses. Els tiquets es podran adquirir el mateix matí per un preu de 5 euros. La festa clourà la nit a partir de les 10 amb un espectacle lumínic i el gran

0: perquès que ningú respon.
1: Per què estem envoltats de savis, llestos, cracs, influencers i tertulians que saben de tot i el món no millora de cap manera? Per què cada 3 mesos tots els mitjans de comunicació diuen que són líders d'audiència segons els estudis que ningú no demostra?
2: Per què el món, amb les seves vivències i experiències, amb les seves innombrables guerres, va de mal a pitjor cada cop? Perquè els mitjans de comunicació sempre són els mateixos d'un canal a l'altre, d'un programa a un altre. Per què passa el mateix amb els tertulians? Per què els premis de comunicació importants sempre se'ls reparteixen els mateixos?
0: Si tens algun per què més, 972-51-1268.

0: Això és...
1: És meravellós.
2: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
3: El secret de l'amor. Salvador, 31 anys. Elisabet, 29 anys. 11 anys festejant i 2 vivint junts.
4: Érem veïns, per dir-ho així. Vivíem més o més un carrer molt petit. De fet, de petits havíem jugat junts al carrer.
5: Estudiants universitaris, començament de carrera, era el meu segon any, parella era el primer, i coincidia que vivíem en el mateix carrer i ho vàrem saber a partir d'anar a Girona, pujar i baixar cada dia des de Figueres a Girona. Ens vàrem conèixer allà, vèiem que fèiem el mateix camí i semblava que ens fèiem la viu-viu.
4: Sí, geografia, hem estudiat tots dos. Un dia fèiem campana, jugàvem a cartes al bar. I recordo que sí que ens vam mirar i va ser una d'aquelles mirades que dius, mira, aquest.
5: Sí, sí, la recordo aquest dia.
4: Sí, sí, recordo que ens vam mirar. I aquell dia vam tornar junts amb el tren i no sé si...
5: Cap d'una setmana ja estàvem a la muntanya caminant junts. Alguna cosa una mica sèria sí que havia tingut abans. Vaig veure que allò no anava per bon camí, ho vàrem deixar estar i vaig continuar amb la meva vida fins que vaig trobar amb l'Elisabet.
4: Em vaig casar jo.
6: La noche me confunde.

0: Tens una cita amb el mar, amb el patrimoni musical de les Havaneres.
1: Ràdio Vila Sacra és diferent. Les matinades dels dissabtes i diumenges, des de la 1 fins les 6 del matí.

0: informació, música, entreteniment.
1: I parlant d'emocions...
0: 96.
2: Gràcies per sintonitzar-nos i convertir aquest espai en el teu lloc preferit. Ràdio i la Sacra, sempre amb tu.
3: I és que de Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha.

Hola a tothom. És un clàssic que quan algú fa una introducció abans d'entrar en el tema digui una cosa com sense més dilatació, sense més dilatació. Oficialment, aquesta fórmula porta la paraula dilació, no dilatació, perquè dilació és l'ajornament d'una cosa. Poca gent sap què vol dir dilació. Sense més dilació, no tinc ni punyeta idea de què vol dir. En canvi, sense més dilatació em sona... No vull dilatar més el temps o no vull dilatar més el discurs. Doncs au, diré dilatació. Però no, gent, la fórmula és sense més dilatació.

0: l'emissora que escolten les altres emissores. Guarda't a la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Presó provisional comunicada i sense fiança per als pares d'un nadó de 3 mesos que va morir per presumpte maltractament a Sabadell. Ells mateixos van trucar al servei d'emergències dijous passat per alertar que la criatura no respirava. Els sanitaris el van reanimar i el van traslladar a l'Hospital Taulí, on va morir l'endemà. Ho ha explicat la doctora Clara Pareja, directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària del Departament de Salut.
3: Va patir una parada cardiorrespiratòria a casa seva la matinada del dia 25. Va ser atesa pel SEM durant un 40 minuts. Poder remuntar la criatura i el van traslladar a l'Hospital de Sabadell. Allà va rebre atenció a la UCI pediàtrica i el matí següent va morir fruit d'una hemorràgia cerebral i de diferents fractures.
2: Des de l'hospital van avisar la policia que la criatura podia haver estat maltractada i es van activar els mecanismes de protecció a la infància de la Generalitat. El Departament de Salut farà el seguiment del cas i durà a terme les actuacions d'ofici que calguin.
3: Primer, perquè davant d'un fet tan greu com aquest, doncs, evidentment és necessari fer-ho i sobretot identificar aquells elements que ens han d'ajudar a que no es tornin a repetir situacions com aquestes, que evidentment són molt excepcionals, però que no podem, el que es diu, baixar la guàrdia.
2: El nadó, nascut a finals de març, l'havien visitat anteriorment dues vegades en un centre d'assistència primària de Sabadell. Els pares van arribar a la ciutat fa 2 mesos, procedents de l'Aragó. Quan els van detenir, només van respondre algunes preguntes dels seus advocats.

0: Escolta, quina mala cara fas avui. No has dormit bé?
1: La fi del món, el col·lapse i l'apocalipsi són relats que envolten i asfixien la societat actual, marcada per la crisi climàtica, les catàstrofes tecnològiques o les guerres globals. En aquest marc...
2: Res millor que un cervell positiu i en evolució. Ràdio Vila-sacra és la sensació.
3: Notaràs la diferència.

0: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquarium Oníria.
1: Aquestes rebaixes, gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.

0: Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Tots els mitjans de comunicació igual.
1: Doncs sí, tots fent el mateix. A veure, tots no. Ràdio Vila-sacra enamora.

0: moltíssim.
1: Quan les cançons es diuen a mitja veu, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
2: Dilluns a les 11 de la nit.
3: Sovint ens passen coses bones. Només hem de parar-hi atenció, saber valorar-les. A Montcorb fem pernil cuit des de fa més de 100 anys, fidels a la idea que, per menjar bé, hem de menjar bo. Arrelats a Sils, seguim l'ofici de l'alta xarcuteria des de 1913. Montcorb, el gust de les coses bones.

que som de l'Empordà, sabem que hi ha una altra manera d'agafar-nos les coses, d'entendre la vida. I per això l'Empordà és especial. I per això ens agrada tant ser de l'Empordà.

0: és K25.
1: No expliqueu la vostra vida en públic.

0: l'escala, ja on vivim, a l'Avinguda Montserrat, normalment no passa mai res.
1: Ja, però...
0: a més, es queda quasi tot el bloc buit, el de baix se'n va, i el de dalt també. Però ho tinc tot tancat i barrat.
1: Deixa-ho obert.
0: I això sí. A sota d'una calaixera ben guardadet, nena.
1: No digues molt fort, que si no...
0: No, no, aquí també som gent honrada, no passa mai res. És veritat, vinc en un barri molt tranquil.
1: No, jo també, però sempre passen coses a tot el costat.
0: Bueno, jo ho tinc ben tancadet, nena.
2: Donar dades personals en públic o explicar els moviments o projectes futurs de manera gratuïta ens pot generar mal de caps en un futur.

0: Associació Reemplan Flinfla. Ho entens ja?
1: Doncs això i així de clar.
2: Des de Girona.
3: Molt bon dia, Robotech. Com va el tema?
4: Mira, ja és dilluns, noi. Ja és dilluns i ens tornem a posar les piles per continuar una setmana més dins d'aquesta situació complexa que patiu els humans i que de rebrot ens feu patir als robots i a les màquines.
3: Ah, les màquines també patiu amb tot el que estan vivint els humans?
4: I tant que ho patim, i més del que t'imagines. Tu, Xavier, de saber-se saps poc, no?
3: Home, a veure, jo normal, ni molt ni poc, lo just o lo que he après a mesura que he anat creixent i aprenent per la vida.
4: Doncs mira, avui et porto coses que segurament no saps i que segurament t'impactaran.
3: M'impactaran?
4: T'impactaran.
3: Nou coses que m'impactaran?
4: Nou coses que t'impactaran. Saps el que vol dir t'impactaran?
3: Home, impactaran, sí, home, vol dir que t'impacten, com una sorpresa, no? I,
4: Tu saps quin dia es va disputar el primer partit de bàsquet de tota la història de la humanitat?
3: El primer partit de bàsquet de la història de la humanitat? Doncs no.
4: L'11 de març de 1892 va ser un partit de bàsquet que van assistir 200 espectadors. I es va disputar al gimnasi Memory Hill de Springfield, als Estats Units. I tu saps quina és la bodega del món més gran?
3: No.
4: Està situada a Moldàvia i és una bodega de vi que té 240 quilòmetres.
3: 240 quilòmetres una bodega?
4: 240 quilòmetres una bodega, miro, busco. Informa't. Moldàvia. Saps on està Moldàvia?
3: Per allà a Romania.
4: Sí, per allà a Romania, exacte. Per allà a Romania està Moldàvia. Tu saps quina és la ciutat del món que té més ponts?
3: La ciutat del món que té més ponts? Ponts de puente, de pont.
4: Sí, pont de puente, de pont.
3: No ho sé.
4: Doncs la ciutat que té més ponts del món és Hamburgo, amb 2.302 ponts.
3: Què dius ara? Tants ponts té Hamburgo? Tan gran és?
4: No és que sigui gran, és que té 2.302 ponts. I després d'ella, Amsterdam té 1.281 ponts.
3: Ah, sí?
4: Sí.
3: Ah, doncs jo em pensava que era Venècia.
4: No, Venècia té 455 de ponts.
3: Ah, mira, quines coses.
4: Ai, Xavier, quan et falta de saber d'aprendre. Demà ja et portaré més cosetes. I a veure si t'informes.
3: Per això tinc a tu, Robotech.
4: Fins demà, Xavier.

0: decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
1: Quan esculls peix local, t'estàs cuidant a tu. I la peixatera del teu mercat, els qui cada dia organitzen la subhasta de la llotja del peix, l'armadora, que fa que el vaixell surti al mar cada dia, els pescadors que naveguen a trenc d'alba, i tota la pesca. Darrere del nostre peix hi ha molt més que peix. Hi ha cultura, gastronomia, comunitat i l'esforç de milers de persones. Comprar peix local és cuidar-te tu i tota la pesca. Campanya cofinançada per la Unió Europea. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Molt bé, no?

0: на поличика, пика паяника, кама толта и бакарика, батанисис, поличикс, пикс, паяликс, кама торта и бакарикс.
1: La casa natal de Dalí a Figueres exposa una mampara de l'artista empordanès que va pintar als anys 20 del segle passat. És un préstec del Museu Reina Sofia i és la primera vegada que s'exhibeix després d'haver-la restaurat. Figueres, Laia Claret.
2: Dalí va agafar un paravent, un biombo vell, del seu pare i el va decorar amb figures xineses. Persones amb ventalls orientals, amb ocells, fanalets de colors, i predomina el groc i el taronja a les figures sobre un fons blau. L'obra d'un jove Dalí, Mariona Segurañas, és la regidora de Cultura.
3: És la primera aproximació de Dalí a l'art decoratiu, no? Ens fa pensar també una mica amb els títeres que treballava el Hinojosa, el Federico García Lorca, tota aquesta generació del 27, però això ho fa un Dalí molt jove, d'uns 18-19 anys, un Dalí que vol experimentar.
2: És una peça que s'ha exposat molt poc, segons el comissari de la mostra, Ricard Bru.
4: Aquest paravent és una peça única del primer Dalí, d'un Dalí molt poc conegut. És una peça molt inusual dins de la seva trajectòria i que pràcticament no s'ha exposat fins ara.
2: Serà a la Casa Natal fins al 13 de setembre.
5: Tu pots ser part del canvi.
6: Ràdio Vila-sacra. Tot un programa de programes.
7: Un programa amb molta potència.
8: Oloraràs la seva força.
7: Un programa amb ironia.
9: Continuo estic tomant-se la broma?
7: Un programa...
10: Per tenir-lo sempre a mà.
7: Un programa...
11: D'un sabor excel·lent.
7: Un programa on...
12: No importa què passi.
6: Tot un programa de programes.
7: T'agrada?
8: Sí!
13: Ningú no et dona tant.
7: Sens dubte. No sé si m'entens.
14: A la carta... Els restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
15: I parlant d'emocions.
16: 33.
17: Tots són pagesos de ciutat. A què esperes per comprovar-ho?
18: Dilluns a les 10 de la nit.
17: Esther Casanovas i Carles Valdellou són pagesos de ciutat.
19: Atenció professionals de l'hostaleria i restauració. Solucions Hostaleria. Especialista en solucions de paper per hostaleria. Més de 20 anys d'experiència donant solucions per als restaurants. Distribuïdor oficial Europochet a la província de Girona. Informis. solucionshostaleria.com.
20: És passió, és color, és vida, és humor, és amor, és dolç, és salat, és inimitable, és ella, és avui, és demà, és ara, és ja, és propera, és amable, és canyera, és social, és incomparable, és singular, és plural, és veritat, és realitat, és fi.

0: I parlant d'emocions...
1: 18.
2: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
3: Ara obrim nova carpeta de sensacions, segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
4: Sí, sí, el que tu vulguis. Però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix, només Ràdio Vila-sacra. 107 FM i punt.
1: 107 de la FM. Frases fetes, amb Maribel Gutiérrez.
5: Hola a tothom. Si sou dels que us agrada deixar les coses ben clares, fer les observacions adients en algun afer, fer-hi puntualitzacions, sou dels que poseu en pràctica la frase feta següent: posar els punts sobre les is. Aquesta expressió l'hem de situar al segle XVI. Segons recull Joan Amades, el seu origen té a veure amb l'adaptació de l'escriptura de caràcter gòtic. Resulta que quan coincidien dues is de costat, era molt difícil identificar-les com a tals. Semblaven una u, de fet. Aleshores, es va decidir posar-hi com un accent damunt de les is per distingir-les precisament de les us. Amb el temps, i quan s'escrivia ràpid, va evolucionar cap al punt damunt de totes les is. Al principi va costar una mica, però al final va quedar fixat. Cal dir que hi havia copistes que no hi tenien cap inconvenient a aquest criteri, però n'hi havia que consideraven que els dels punts sobre les is eren gent primmirada, superdetallista o massa perfeccionista. A vegades no cal ser ni primmirat, ni superdetallista, ni massa perfeccionista amb les coses, però en segons quines circumstàncies, posar els punts sobre les is ens estalvia molts problemes. Perquè, recorrent a un refrany, tots sabem que les coses clares i la xocolata espessa.
1: Les coses més senzilles s'hi amaguen les grans sorpreses de la vida.
6: Això és la caixa

0: viatge en el temps.
1: Truques i ens dius alguna cosa?
2: 972-51-1268.
3: Tu recordes on eres fa 20 anys?
4: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
5: Et volem escoltar.
6: Mira, volia donar les gràcies a tots. També voldria donar les gràcies a uns senyors molt amables. He deixat el meu telèfon perquè és molt urgent que em truquin. Moltíssimes gràcies.
0: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
1: Truca!
0: Repetiràs.
7: Mare meva, quins oients que tenim.
8: Doncs sí, oients com cal.
7: Clar que sí.
9: Però què vols?
7: No, increïble. Abraçada gegant.
9: Us estimo.

0: Escriure bon dia al grup de la família ja és parlar més amb ells. Que fàcil és complir propòsits, oi?
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Sabeu que si busquem entre poemes sempre trobem un poema que parla d'un mes de l'any? El poema que ara sentirem parla del novembre. Descobrim què diu d'ell.
3: Hola, sóc l'Ariana Maria Alexe. El poema que he escollit es diu El novembre i ho ha escrit Miquel, Martí i Pol. He escollit aquest poema perquè el meu aniversari és al novembre. El novembre. Comença el mes de novembre. Castanya va, castanya ve. I panillets també. Un començant tan dolç, més d'una vegada enfilat. Per això és molt pertundent menjar sense de missa, perquè no queda gens bé. Peca de golferia, el mes començat amb tots sants, després va Sant Celícia, patrona com prou se sap, el ritme i la melodia que sens deslibe sense sentit si més no per els musiquells. Novembre, el mes de la tardor, que l'hivern ja els anuncia. Els teus silenciosos són plens d'una música molt fina que ens ressona al fons del cor, com la cançó petita, i ens ajuda a fer-nos grans, sense gens de malalteria. S'acaba el mes de novembre, castanya ve, castanya va, que el torro ja vindrà.
2: Moltíssimes gràcies, Ariana, per escollir aquest poema que et fa recordar el teu aniversari. I vosaltres, embaladits, sabeu quin mes de l'any és el vostre aniversari? Fins al proper Embaladits. Adeu.
3: Adeu, Embaladits.
4: Les emocions i els sentiments no tenen preu, o no n'haurien de tenir.
5: A Ràdio Vila!

0: Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
1: Propostes en xarxa.
2: Entre els segles XVIII i XIX, Capellades i el seu entorn van ser un dels centres paperers més importants de l'estat espanyol. L'especialitat de la zona era el paper de barba de primera qualitat i també el paper de fumar. A l'antic molí de la vila de Capellades, que conserva l'estructura, hi ha el Museu Molí Paperer. Hi podeu veure com era tot el procés de fabricació, d'inici a final, però també hi podeu elaborar paper amb les vostres pròpies mans. L'equipament compta amb una sala d'exposició permanent sobre el paper i els sistemes d'impressió, però a més acull mostres temporals. També custodia una de les col·leccions més grans de llibrets de paper de fumar. Just al costat del molí hi ha la bassa, una font natural d'on antigament brollaven, atenció, prop de 12 milions de litres cada dia. Fins a 16 molins paperers de la zona utilitzaven aquesta aigua com a energia per funcionar. Si voleu saber com es fabricava el paper dos o tres segles enrere, o fins i tot fer-ne vosaltres, podeu visitar el Museu Molí Paperer de Capellades. En trobareu tota la informació al web mmp-capellades.net.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Les operadores de telefonia mòbil hauran de garantir almenys 4 hores de cobertura al gruix de la població. En cas de pagar del govern espanyol, està preparant una normativa per garantir que si falla el subministrament, els mòbils no deixin de funcionar de seguida a un 75% dels ciutadans. Ho ha anunciat el ministre per a la transformació digital, Óscar López.
2: España está inundada de decenas de miles de antenas de telefonía. Y desde luego vamos a aumentar la resiliencia de nuestro sistema de telecomunicaciones. Y por eso estamos ultimando un Real Decreto de Seguridad y Resiliencia de las redes y servicios de telecomunicaciones electrónicas y determinadas infraestructuras digitales. Como digo, el objetivo es que haya una autonomía al menos de 4 horas en caso de apagón para esa cobertura de telefonía.
1: La intenció, diu López, és aprovar aquesta normativa abans que acabi l'any perquè les companyies vagin instal·lant gradualment bateries a les antenes de telefonia o sistemes alternatius de subministrament elèctric als seus centres.
3: Ràdio Vila-sacra Empordà, 107 FM. Si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vila-sacra i APA.

0: Som Terra, el programa sobre el sector primari amb Pili García.
1: El programa dels dijous a la una de la matinada.
2: Per cert, amb qui vas vendre el pis?
3: Amb Immobiliària Espígol.
2: I per què els vas escollir?
3: Pel tracte proper. M'han acompanyat en tot el procés, publicant el meu pis a xarxes socials i portals immobiliaris de renom. El meu pis es veia tot arreu.
2: Entra a espígol.com.

Finlàndia és el país més feliç del món per setè any consecutiu. A l'altre extrem del rànquing hi ha l'Afganistan, que ocupa l'últim lloc per darrere del Líban i de Lesoto, a Sud-àfrica. Espanya ha perdut posicions per quart any consecutiu i ara és el 36è lloc. Per primera vegada en més de 10 anys, els Estats Units i Alemanya no apareixen entre els 20 estats més feliços del món. De fet, l'augment de la infelicitat en menors de 30 anys ha provocat que els Estats Units i bona part dels països europeus occidentals hagin caigut en el rànquing, a excepció dels països nòrdics. Els experts apunten que factors com un increment de la polarització social, els aspectes negatius de les xarxes socials i la desigualtat social els han portat un augment de la infelicitat. En canvi, els països de l'est d'Europa, com Eslovènia, Txèquia o Lituània, han pujat entre els 20 primers gràcies al fet que els joves són més feliços. L'informe es basa en l'avaluació de dades de Nacions Unides Econòmiques i Socials i té en compte factors clau com el suport social, els ingressos, la salut, la llibertat, la generositat i l'absència de corrupció. La confiança en les institucions i el lliure accés a l'atenció sanitària i l'educació també són essencials.

0: molt bon dia.
1: Hola, quina alegria més gran poder sentir la teva veu. Ostres, tu, quina alegria que ens has donat.
2: Quina il·lusió sentir-te.
3: Estic contenta que hagis tornat. És molt bona senyal, eh? Estic molt, molt contenta. Quan t'he sentit la veu...
4: Hola, monstre. Tu ets el monstre de la ràdio. Com m'ho van dir, escolta, se'm va posar la pell de gallina, dic, ai... Oh, això corre, corre, amb l'ordenador, escolta, ja me n'entero de tot. I això s'escampa com una taca d'oli, eh?
1: Contenta de tornar-te a sentir, de veritat. Ha sigut una gran alegria.
5: Veig el lluentor que fa, permet sentir a mà. Ara vindran els avis i ulls.
1: M'ho imagino.
6: Hombre, m'alegro molt de sentir la teva veu.
1: Petó!
6: M'ha alegrat tant de sentir-te que escolta.
7: Cada dia fem un pas endavant.
3: Bueno, pots comptar.
1: Molt bé, doncs.
8: És K25.

0: Ràdio Vila-sacra, una entre tant.
1: Arrela, el programa que té la nostra realitat agrària local sabent llegir el que passa a la resta del món.
0: El programa dels diumenges a les 10 de la nit.

0: passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
1: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
5: Bon dia, una situació més aviat tranquil·la a gran part de les comarques de Girona i atenció perquè a hores d'ara la tramuntana rescalfada està fent pujar molt la temperatura, sobretot a l'Alt Empordà. Hi ha molts valors per sobre dels 25 graus ja. A aquesta hora també s'han acabat, lògicament, les tempestes d'ahir, recordem les més fortes, a la vall de Camprodon i també a la comarca de la Selva, gairebé 80 litres per metre quadrat, a Santa Coloma de Farners. Avui no esperem aquestes tempestes tan intenses, però algun ruixat sí que es tornarà a formar aquesta tarda, sobretot a cavall de les Guilleries i també de la comarca del Ripollès, així com al sud de la Garrotxa, d'una forma local, però no serà estrany que, per exemple, a viles com Olot o Ripoll torni a ploure aquesta tarda. Quan més cap a la costa, molt més sol i aquesta temperatura elevada, aquesta tramuntana que no deixarà de bufar i, sobretot, a l'Alt Empordà, avui arribarem a passar dels 35 graus, Déu-n'hi-do. N'estem pendents a la xarxa.
6: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
7: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
8: Bon Preu i Esclat.

0: De dilluns a divendres, músiques preferides. Per compartir amb tots vosaltres.
1: Sempre Ràdio Vila-sacra.
2: Ràdio Vila-sacra 107 FM.
3: Esperanza.
4: Corazón, mi corazón.

0: simplement brutal.
1: I parlant d'emocions...
2: 4.
3: Temps ara per fer una mica de memòria.
4: Companya, si dius que odies, sàpigues que estàs parlant una mica de castellà. Perquè odio no és català, és castellà disfressat de català. Però el que sí que et diré és que més val que ho odis i no que ho odis. En català, la conjugació del verb odiar és jo odio, tu odies, ell o ella odia, nosaltres odiem, vosaltres odieu, ells o elles odien. Passa el mateix amb el verb estudiar. Algun cop he sentit la desafortunadíssima frase de per les tardes, estudio, cal que diguis a les tardes, estudio. Hi ha altres verbs afectats per aquesta pandèmia del canvi d'accentuació. El verb canviar no és jo canvio, tu canvies, és jo canvio, tu canvies. El verb estalviar no és jo estalvio, tu estalvies, és jo estalvio, tu estalvies. Sí? Ho diu, estudio, canvio, estalvio, incendio. Tot i que millor que no incendieu res, de debò que no.

Ràdio Vila-sacra no tenim la més gran de les audiències. No. No tenim tot allò que tu voldries. No. Ni tan sols sabem endevinar què és el que voldries. Doncs no. A Ràdio Vila-sacra només tenim tots els arxius de tota una vida de ràdio. I a més, sincerament, això sí ho tenim per tu 24 hores.

0: informació, música, entreteniment.
1: Això és la caixa de sorpreses.
2: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: Més d'un terç del pressupost de les llars catalanes es destina a pagar l'habitatge i les factures de subministrament. En el cas de les llars amb menys ingressos, hi destinen gairebé la meitat dels recursos. Són dades de l'enquesta de pressupostos familiars de l'Institut Nacional d'Estadística que reflecteixen una dècada seguida de pujades en nombres absoluts dels euros que les llars destinen a l'habitatge. El segon grup amb més despesa, un 15% del pressupost, és el de l'alimentació i begudes no alcohòliques, i el tercer, amb un 11%, el de transport. En el resum de les despeses es reflecteixen també els canvis en la societat i en els hàbits de consum. En aquesta última dècada s'ha incrementat la despesa en educació, sanitat, plataformes de streaming i bitllets d'avió. En canvi, ha disminuït la destinada a premsa, llibres, joieria, tabac i loteria.
2: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra. Per prendre bones decisions necessitem estar ben informats. Entre tots, fem una societat més justa i transparent.

Sí. Estàs aquí al costat de l'Apell de Ràdio, estem ben juntets i ben arreplegadets. És que noto el teu alè amorós. Acosta't, vine que avui vull que sentis el que mai has sentit. He vingut disposat a fer-ho. He vingut disposat a donar-te tot de mi. Fixeu-vos, per exemple, que si ens anem directament al diccionari de la llengua catalana i busquem la definició de destí, què carai vol dir destí? Ens trobem textualment el següent. Destí. Segons algunes religions antigues, potència sobrehumana que fixa per endavant el curs dels esdeveniments i la sort que tenim reservada cadascun de nosaltres. Ho has apuntat? Sí? Bueno. Si a sobre de tot això me'n vaig a un llibre que, mira, es diu curiosament Destino. Maco, m'agrada el nom. No és diferent. Com es diu aquest llibre? Destino. Hòstia, quin llibre més xulo, tu. Com mola tenir allà a la biblioteca un llibre que posi Destino. Oh! Al costat, La Constitució. Oh! Fixeu-vos que aquest llibre que he dit es titula Destino comença dient sobre el destino el següent. Como concepto, tiene varias acepciones dependientes de la interpretación que se haya dado por cada individuo. Como hecho metafísico, está sometido a diversas interpretaciones y, por lo tanto, alcanzar una sola definición del término destino, al parecer, es humanamente imposible. Toma ya.

Hola, sóc la intel·ligència artificial de Talent You Hiring. T'ajudo a optimitzar la selecció de personal, estalviant-te temps i recursos. Faig entrevistes en qualsevol idioma, a qualsevol hora. I mai demano cafè ni vacances. Puc analitzar centenars de candidats en minuts i donar-te dades clares. Però la decisió final sobre qui contractes sempre és teva. Prova'm gratis a talentyou.ai.

0: Això és...
1: És meravellós.
2: Molt sovint, les violències masclistes, tant físiques com psicològiques, es produeixen en entorns quotidians, com ara el transport públic, la feina, la família o els amics, o les xarxes. Passen davant nostra i fem veure que no les veiem. Si n'ets testimoni, pren partit. Al 900-900-120 t'escoltarem. I per emergències, truca al 112. Davant les violències masclistes, obrim els ulls. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.

0: Propostes en xarxa.
1: Durant el segon terç del segle XX, Caltrapat va ser referent a nivell estatal en la producció de maquinària agrícola. Així es coneixia la fàbrica J. Trapat de Tàrrega, principal productora de garbelladores, dalladores o lligadores. Si no sabeu per a què servien aquestes màquines, tinc la proposta perfecta per aquest diumenge. O per qualsevol. Diumenge, sense haver de reservar plaça, podeu visitar a partir de les 12 del migdia l'antiga fàbrica Trapat, un espai ple d'història de la capital de l'Urgell, una mena de viatge en el temps cap a un passat industrial i social. Una història que a Cal Trapat s'explica en primera persona des del punt de vista d'haver estat protagonista de la mecanització agrària i la conseqüent transformació del camp català i espanyol. L'empresa va començar a funcionar l'any 1914, fa ja més d'un segle, en uns petits tallers que estaven ubicats a el casc urbà de Tàrrega. Cap als anys 30 ja tenia 19 naus. Tota una revolució per al dia a dia dels pagesos que van poder incorporar màquines lleugeres, manejables i a un preu assequible gràcies a la feina de l'equip de Josep Trapat. Cada diumenge a les 12 del migdia, visita guiada a Cal Trapat, la fàbrica de maquinària agrícola de Tàrrega. En trobareu tota la informació al web museutrapat.cat.
2: Radio Vila Sacra, la del Empordà. I punt.

0: ara, propostes comercials. Sensacionals.
1: Comercials sensacionals.
2: Deixa que la llum envaeixi la teva llar. Amb Finestres Calaim tindràs més lluminositat i les millors prestacions d'aïllament acústic i tèrmic sense renunciar a un disseny elegant. A Perimetral som distribuïdors expert Calaim i certifiquem la millor instal·lació per les teves finestres. Perimetral, 972 84 42 11. I deixa que la llum envaeixi la teva llar.

0: comença una nova edició del Festival Estiu que es prolongarà tota la setmana en 6 escenaris diferents de Castelló, d'Empúries i Empúria Brava a l'Alt Empordà. Han programat 12 concerts, alguns gratuïts i altres de pagament, amb noms com Ginestà, Masoni i Tomeu Penya, Girona, Fèlix Martín.
1: El Festival Estiu arriba a la 6a edició reivindicant la música i el patrimoni del país i per això es fa en espais singulars de Castelló d'Empúries. El tècnic de cultura de l'Ajuntament, Martí Fontclara, destaca que el festival comença amb un 80% d'entrades venudes.
2: Això està demostrant que el Festival Estiu ja és un festival consolidat i que ja estem amb ànsies, amb nervis per començar aquesta edició del Festival Estiu.
1: Ginestà el dia 3, Masoni el dia 4, o Tomeu Penya i Alosa en la Colenda diumenge dia 5. Són algunes de les cites musicals d'aquesta setmana al Festival Estiu. Però també noms emergents com Àlvar Mangou, Ernest Plana, Llum Blancafort, Albert Oliva, Wilmas o la proposta de música i maridatge de vins amb Salva Racero, que es farà al claustre del convent de Santa Clara dijous dia 2.
3: Cada cop més, abans de comprar, cal pensar.

Si tens idees, propostes, clares iniciatives de com millorar la comunicació audiovisual i vols col·laborar amb nosaltres, deixa'ns un missatge al 656 19 70 62. Això sí, per favor, realitats, xerrar per xerrar i fantasmades, millor a les cases encantades.

0: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquarium Oníria.
1: Aquestes rebaixes, gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
2: Escolta. Propostes en xarxa.
3: Cap a l'any 1000, la fortalesa de Castellfollit de Riubregós formava part de les possessions del comtat de Cerdanya. Va ser precisament a principis del segle XI quan van consolidar la seva conquesta construint-hi un castell entre el camí del Llobregós i el que baixa des de la zona de Cardona, sobre un esperó rocós i allargat. De fet, si resseguiu les muralles, arribareu a una torre de planta circular. Nosaltres, però, de moment ens quedem a l'extrem inferior, on es conserven patis i estances. Si us agraden els secrets, cada segon diumenge de mes, a les 11 del matí, teniu una cita al Castell de Sant Esteve de Castellfollit a Riubregós, a l'Anoia. Fa uns 40 anys es van descobrir uns grafits gravats a les parets d'una de les estances interiors del castell, probablement on hi hauria el calabós, i van trobar dibuixos esgrafiats de castells, cavallers o màquines de sal. Tot i que l'any 1822 un enfrontament entre absolutistes i liberals va atacar i destruir el castell, la fortalesa conserva bona part del perímetre emmurallat i podeu veure un gran pati interior, una zona residencial i un conjunt d'estances soterrades. I si sortiu del recinte hi trobareu tres torres albarranes, la del Ballester, a l'oest, la del Raval, al sud, i la del Cap Xic, a l'est. Cada segon diumenge de mes, visita guiada al Castell de Sant Esteve de Castellfollit de Riubregós. En trobareu més informació als webs riubregós.cat i anoiaturisme.cat.
4: Ràdio Vila-sacra 107.0.
5: I parlant d'emocions...
6: 67.

0: passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
1: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
5: Bon dia, una situació més aviat tranquil·la a gran part de les comarques de Girona i atenció perquè a hores d'ara la tramuntana rescalfada està fent pujar molt la temperatura, sobretot a l'Alt Empordà, hi ha molts valors per sobre dels 25 graus ja a aquesta hora. També s'han acabat lògicament les tempestes d'ahir, recordem les més fortes a la vall de Camprodon i també a la comarca de la Selva, gairebé 80 litres per metre quadrat a Santa Coloma de Farners. Avui no esperem aquestes tempestes tan intenses, però algun ruixat sí que es tornarà a formar aquesta tarda, sobretot a cavall de les Guilleries i també de la comarca del Ripollès, així com al sud de la Garrotxa, d'una forma local, però no serà estrany que, per exemple, a viles com Olot o Ripoll torni a ploure aquesta tarda. Quan més cap a la costa, molt més sol i aquesta temperatura elevada, aquesta tramuntana que no deixarà de bufar i, sobretot, a l'Alt Empordà, avui arribarem a passar dels 35 graus, Déu-n'hi-do. N'estem pendents a la xarxa.
6: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
7: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
8: Bon Preu i Esclat.
9: I parlant d'emocions,
10: 84.
11: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
12: Per què és que ningú respon?
13: Eh?
14: Per què estem envoltats de savis, llestos, cracs, influencers i tertulians que saben de tot i el món no millora de cap manera? Per què cada 3 mesos tots els mitjans de comunicació diuen que són líders d'audiència segons els estudis que ningú no demostra?
15: Per què el món, amb les seves vivències i experiències, amb les seves innombrables guerres, va de mal a pitjor cada cop? Perquè els mitjans de comunicació sempre són els mateixos d'un canal a l'altre, d'un programa a un altre. Per què passa el mateix amb els tertulians? Per què els premis de comunicació importants sempre se'ls reparteixen els mateixos?
12: Si tens algun per què més, 972-51-1268.

0: Radio Vila Sacra, la de l'Empordà, així de clar.
1: Som ràdio, som veu, som creativitat, som persones, som escolta activa. És una fórmula alquímica? No. És les mans que creen, la imaginació que balla, la lluita per voler ser? És donar veu al neguit i als malabarismes per aconseguir-ho.
2: És evident que existen altres mundos.
3: En el 107 de la FM...
4: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
5: No oblidem el passat. Les restes vegetals o la guspira d'una eina elèctrica poden fer que la història es repeteixi. Contra els incendis forestals no oblidis. Cap foguera, cap cigarreta, cap descuit. El foc no s'oblida. En cas d'incendi truca al 112.

0: Pareu bé l'orella.
1: Contestador 972-51-1268.
2: Hola, tiene 16 nuevos mensajes y su buzón de voz está casi lleno. Las personas que le llamen no podrán dejarle un mensaje si no corre alguno que ya no desee guardar. Gracias.
1: WhatsApp 656-1970-62.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Gràcies de la bona estona que ens heu passat.
6: Molt bé. Participa amb nosaltres.
7: El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
8: Truca.
6: Repetiràs.
9: Mmm, que bo.

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai.
2: Ai.
1: I ara, a la carta, els restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
3: La Badia de Sant Pol i S'Agaró, la veiem des de les terrasses, gaudint de bona cuina mediterrània, amb peix de les llotges empordaneses, tapes, sushi, al final del dia la posta de sol, amb un sopar a la fresca i el bar de copes exclusiu amb còctels d'autor, Ciclo Palàbriga, Sant Feliu de Guíxols, una experiència 100% Costa Brava. Tota la info a labrigaciclub.com i a Instagram.
4: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
0: El programa de les novetats musicals de la setmana a Ràdio Vila-sacra. Tots els dilluns a les 9 del vespre.
5: Actualitzem.
6: Bon dia a tothom.
7: De les Terres de l'Ebre a l'Empordà.
8: RadioVilaSacra.cat

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'Hospital Trueta estrena una nova àrea de quiròfans equipada per fer operacions d'alta complexitat, situada en un edifici annex. Dels 11 quiròfans actuals es passarà als 16. Fèlix Martín.
2: El Trueta té data de caducitat amb el projecte del nou hospital i campus de salut de Girona més enllà del 2030, però això no impedeix que el recinte vell s'hi vagin fent millores. Destaca aquest nou edifici annex de 3 plantes de 4.000 metres quadrats, que a la part baixa va estrenar fa pocs dies una nova àrea oncològica. Aquí mateix també hi haurà l'ampliació de cures intensives, però ara s'hi ha afegit aquest nou bloc quirúrgic amb 6 quiròfans nous a la segona planta, que ha destacat el coordinador de l'àrea quirúrgica, Nicolau Carrasco.
3: A part del nombre de l'increment de nombre de quiròfans, s'aprofita per dissenyar-los a les necessitats actuals. I és que són quiròfans molt dimensionats, són quiròfans molt grans. D'aquests 6, concretament, un el tenim amb una superfície molt gran perquè és un quiròfan que l'anomenem quiròfan híbrid. Híbrid significa que podem barrejar cirurgia convencional amb cirurgia amb proves d'imatge.
2: És un salt endavant, sobretot en qualitat, que no es farà de cop, ha concretat també la directora mèdica de l'Hospital Trueta de Girona, Helena Álvarez.
4: Aquest és un projecte que és molt ambiciós i realment comporta no només aquest increment de quiròfans, sinó la renovació dels ja existents. Llavors, per fases, anirem tancant part dels quiròfans que tenim ara a la nostra disposició per poder reformar-los.
2: El 2025 es van fer 10.400 intervencions quirúrgiques a l'Hospital Trueta de Girona.
5: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.
6: Ràdio Vila-sacra, som la teva veu per fer camí. Queda't amb nosaltres.

0: Endinsa't en la Cambra de les Meravelles, la nova novel·la de Maria Oruña. Un misteri addictiu, on l'art es barreja amb el robatori, la traïció i l'assassinat. La Cambra de les Meravelles, ja a la venda.
1: Espavila't. Sí, tu. Aprofita el moment. Fes alguna cosa, surt de casa, viatja, demostra al món que pots sortir de la teva zona de confort. I quan tornis, descobriràs que el millor lloc del món ja el coneixies. Com a casa, enlloc.
2: Ràdio Vila-sacra.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Benvinguts a Ràdio Vila-sacra, emissora líder a casa de la Remei.
2: Jo m'informo del que passa a prop meu.
3: El que passa a casa, explicat pels de casa.
4: 130 periòdics i revistes a tot Catalunya.
5: Qualitat i continguts, i això no es regala.
6: Premsa Comarcal, la premsa de casa.

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Ràdio convencional que fa el que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.

0: I parlant d'emocions,
1: 57.
2: Setze jutges d'un jutjat, menja fetge d'un penjat. Si el penjat es despenja, els 16 jutges del jutjat no podran menjar més fetge del penjat.
3: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
4: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
5: Ara sentirem un poema d'aquells tan bonics i divertits que dubtarem si és una poesia o un embarbussament.
6: Hola, em dic Àlex. El meu poema es diu Anna Crioca, de l'autor Miquel Desclot. L'he triat perquè sempre m'han agradat els animals i també quan el vaig llegir em va agradar molt. Anna Crioca, una nana que una oca damunt d'una roca, embull en la troca i toca qui toca. Ni l'ana que soca, que sembli una lloca, ni l'oca estanoca, que arribi a tanoca.
5: Ens ha agradat moltíssim aquest poema, Àlex. O és un embarbussament? Vosaltres què penseu? Fins al proper Embaladits. Adeu.
6: Adeu, Embaladits.
7: Experiments radiofònics a Radio Vida.

0: es tracta només de reciclar. Cal reciclar bé, amb persones compromeses, professionals responsables, implicats en construir un món millor. Xavier, Maria, Antoni, Núria, Jordi, Laura.
1: Gent Ràdio Vila-sacra.
0: Perquè no és el mateix reciclar que reciclar bé.

0: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquarium Oníria.
1: Aquestes rebaixes, gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
2: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-Sacra.
3: Avui fas...

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
3: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
4: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
5: Et volem escoltar.
6: Bon, és Vilasacra. No hi ha cap emissora que acompanyi com la vostra. Us truco des de Bàscara. Salut!
7: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
8: Truca!
7: Repetiràs.
9: Ei, truqueu.
8: Agafa el telèfon i truca.
7: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.

0: Dreaming I had. Dreaming I had.
1: I passem a la informació meteorològica perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
2: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
3: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
5: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
6: Bon dia, una situació més aviat tranquil·la a gran part de les comarques de Girona i atenció perquè a hores d'ara la tramuntana rescalfada està fent pujar molt la temperatura, sobretot a l'Alt Empordà, hi ha molts valors per sobre dels 25 graus ja a aquesta hora. També s'han acabat lògicament les tempestes d'ahir, recordem les més fortes a la vall de Camprodon i també a la comarca de la Selva, gairebé 80 litres per metre quadrat a Santa Coloma de Farners. Avui no esperem aquestes tempestes tan intenses, però algun ruixat sí que es tornarà a formar aquesta tarda, sobretot a cavall de les Guilleries i també de la comarca del Ripollès, així com al sud de la Garrotxa, d'una forma local, però no serà estrany que, per exemple, a viles com Olot o Ripoll torni a ploure aquesta tarda. Quan més cap a la costa, molt més sol i aquesta temperatura elevada, aquesta tramuntana que no deixarà de bufar i, sobretot, a l'Alt Empordà, avui arribarem a passar dels 35 graus, Déu-n'hi-do. N'estem pendents a la xarxa.
7: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
8: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
9: Bon Preu i Esclat.
10: Persones amb energia pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I això les fa més felices i el planeta també. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil.
11: Gent Ràdio Vilaseca.
12: I parlant d'emocions.
13: 37.
14: Vale.
12: Tinc davant un llibre que... Definiciones sobre edad. La edad, diu, puede referirse a varios conceptos. Edad como tiempo transcurrido a partir del nacimiento de una persona, de un animal, de una planta. O tiempo transcurrido a lo largo de la historia. Carai. No sé si s'ha sosu, Albert.
15: S'ha sosu.
12: Així d'entrada?
15: Bé, home, doncs que ningú s'espanti de tenir anys, de tenir temps. Amb els anys, doncs, ens dotem d'unes capacitats que no teníem abans. O sigui, mireu com una planta, doncs, un arbre, no? Primer, doncs, només és el tronc, després té unes fulles, després té unes flors, després té uns fruits. O sigui, el temps dona unes capacitats. I cada edat té una intel·ligència d'acord a la seva edat.
12: Però a veure, jo ara em pregunto, tothom aprèn amb l'edat?
15: Bueno, doncs tothom tindria que aprendre amb l'edat, perquè amb l'edat hi ha més coneixement. El que no aprèn amb l'edat és aquell que, en alguna mesura, s'ha enquistat. Què vol dir això? Doncs que s'ha quedat en aquell temps que té a la memòria i no viu.
12: No evoluciona.
15: No evoluciona. Simplement no viu. Viure és evolucionar, efectivament.
12: Tres coses em podries dir, si us plau, que tu hagis après amb la teva edat de vida?
15: Bé, doncs ara m'estàs fent una pregunta directa en la meva experiència. Primera, doncs, paciència. Seria una de les coses que més he après. Després, doncs, contrastar coneixements. I després, un saber acceptar la vida.
12: Per tant, m'estàs dient que no es pensa el mateix amb 20 anys que amb 40 anys.
15: Ah, impossible. Mai es pensa d'un dia a l'altre el mateix perquè tens un nou coneixement.
12: Aprendre i edat tenen relació?
15: Totalment.
12: O
15: sigui, com vols aprendre si no tens temps? El temps, l'aprendre, necessita d'un temps, per tant, l'edat i el temps van totalment relacionats.
13: No vagi fent xup-xup, xup-xup.
14: Si no heu entès res, no és problema vostre.
16: La ràdio, quan tu vulguis. En aquesta emissora experimentem, juguem, provem, busquem i practiquem amb tot allò que el món audiovisual genera. Ho fem sense ànim de lucre i per pur amor a l'art, i per oferir quelcom que res a veure té a veure amb res, ja que som uns aficionats, amb molt sentit de l'humor. Com bé saps, tens emissores molt més professionals i acurades en el dial. Per tant, si ens tries és perquè vols sentir.
17: No et prometem res, ni et garantim res. Això sí, et donem les gràcies per deixar-nos fer i desfer sense motllos.

0: bon entenedor. Ràdio Vila-sacra.
1: Una recomanació.
2: A veure, aquest...
3: Tingui. Vaja, ja, ja.
4: I és gratis.
2: Doncs som-hi.
3: Gràcies.
5: Compreu per internet? Coneixeu-ne les regles. És imprescindible que l'empresa s'identifiqui a la pàgina web per poder-hi contactar en cas de dubte o reclamació. Informeu-vos dels drets i deures que teniu com a consumidors al web consum.cat o trucant al 012. És un missatge de l'Agència Catalana del Consum. Generalitat de Catalunya.

0: Calle. Confirmar.
1: Original?
2: Sí.
1: Única?
2: Sí.
1: Creativa?
2: Sí.
1: Entenedora?
2: Sí.
1: Divertida?
2: I tant.
1: Intel·ligent?
2: Molt.
1: Innovadora?
3: La principal.
4: A més?
5: Sensacional.
4: Ei, a l'Alt Empordà.
2: Sí. Ah, quina sort.
6: Un espai de 5 estrelles.
7: En el 107 de la FM.
8: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Menuda emoción. ¡Buah!
3: Hola, quina alegria més gran poder sentir la teva veu. Ostres, tu, quina alegria que ens has donat.
4: Quina il·lusió sentir-te. Estic contenta que hagis tornat. És molt bona senyal, eh? Estic molt, molt contenta. Quan t'he sentit la veu...
5: Hola, monstre. Tu ets el monstre de la ràdio. Com m'ho van dir, escolta, se'm va posar la pell de gallina. Dic, ai... Oh, això corre, corre. Amb l'ordenador, escolta, jo me n'entero de tot. I això s'escampa com una taca d'oli, eh?
3: Contenta de tornar-te a sentir, de veritat. Ha sigut una gran alegria.
5: Veig el lluentor que fa permet sentir el mar. Ara vindran els avis i ulls.
3: M'ho imagino.
6: Hombre, m'alegro molt de sentir la teva veu.
3: Petó!
6: M'ha alegrat tant de sentir-te que escolta.
7: Cada dia fem un pas endavant.
4: Bueno, pots comptar.
3: Molt bé, doncs.
0: És K25.

L'aire condicionat, una innovació essencial a la vida moderna, té una història fascinant que va començar a principis del segle XX. Va ser inventat el 1902 per Willis Haviland Carrier, un enginyer nord-americà, per resoldre un problema d'humitat en una impremta a Brooklyn, Nova York. L'alta humitat estava afectant la qualitat del paper i la tinta. I Carrier va desenvolupar una màquina que no només refredava l'aire, sinó que també en controlava la humitat. Aquest primer sistema d'aire condicionat feia servir uns petits tubs refredats amb aigua per deshumidificar l'aire, cosa que millorava considerablement la qualitat d'impressió. L'impacte d'aquesta invenció es va estendre ràpidament més enllà de la indústria de la impressió. A la dècada del 1920, l'aire condicionat

va començar a ser utilitzat als cinemes, proporcionant una manera d'atreure els espectadors durant els mesos més calorosos de l'any. Això no només ha augmentat l'assistència a les sales de cinema, sinó que també ha establert la pràctica d'anar al cinema per refrescar-se. La tecnologia de l'aire condicionat va continuar evolucionant i es va tornar més accessible per a llars i oficines. Actualment, els sistemes d'aire condicionat són essencials no només per al confort, sinó també per a la salut i la productivitat, especialment a regions amb climes extremadament càlids. A més, els avenços en eficiència energètica i tecnologies ecològiques fan que els sistemes moderns siguin cada cop més sostenibles.

0: tot el que sigui fals, contrarrestar-ho i després formar i informar.
1: Roses ja ho té tot a punt per celebrar la seva tradicional festa de Sant Pere. Una festivitat amb un fort arrelament que enguany arrencarà dimecres 1 de juliol amb una clara mirada al passat mariner de la vila. El Teatre Municipal acollirà el tret de sortida amb la projecció del documental Aiguallum Lamparó. Es tracta d'un curtmetratge que repassa la història de l'última teranyina de Roses. Una embarcació d'encerclament cobrirà pas a una taula rodona posterior. El plat fort arribarà divendres 3 de juliol, quan l'activitat es traslladi al pàrquing del Moll Comercial. La jornada començarà a ritme de cantada de veneres i continuarà amb una de les cites més esperades pels amants de la gastronomia local. Parlem del tradicional tast de suquet de peix preparat directament per la cofradia de pescadors de Roses. Els tiquets es podran adquirir el mateix matí per un preu de 5 euros. La festa clourà la nit a partir de les 10, amb un espectacle lumínic i el gran

0: L'amor també deixa rastre és el lema de la 46a edició del Festival Torroella de Montgrí per aquest estiu reivindicant la música clàssica com a espai de persistència i memòria amb propostes que van del renaixement a la creació contemporània. Agnès Batlle.
1: Una 46a edició que inaugurarà el 31 de juliol avançant la celebració del bicentenari de la mort de Beethoven amb l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya sota direcció del bielorrus Vitali Aleksenok, amb un programa que reflecteix el conflicte interior de Beethoven a causa de la sordesa. Una dificultat que el compositor va resoldre amb resignació la Sinfonia número 6, la Pastoral i a l'Emperador, el seu últim concert per a piano que va començar a escriure a una Viena assetjada per les tropes napoleòniques. La directora del festival, Montse Faura, deixa clar que el programa va molt més enllà que una successió de concerts.
2: Hem volgut construir una constel·lació d'experiències artístiques, de llenguatges, d'èpoques i de sensibilitats que dialoguen entre si. Una programació on Beethoven conviu amb Joan Magraner, on Bach dialoga amb Kurtak, on la polifonia renaixentista comparteix espai amb la creació contemporània, com és el cas d'Arvo Pärt i Palestrina, el repertori simfònic, la música antiga i propostes que travessen disciplines i fronteres estètiques. Perquè la música, i això és central en aquesta edició, no resol les contradiccions del món, la revela.
1: Un homenatge a Pau Casals amb la Simfònica del Vallès i Pablo Fernández al violoncel, el debut d'un dels pianistes més sublims del moment, Daniil Trifonov, amb la Mahler Chamber Orchestra i Daniel Harding a la direcció, o la hibridació d'arts escèniques a un colofó final amb un carnaval barroc que transportarà la festa i l'esplendor grotesca de la Venècia de finals del segle XVII amb acròbates, malabaristes, mims i música barroca i comèdia de l'arte. Continua la col·laboració amb l'Inedi, creixent amb més documentals musicals de 6x12 amb retrospectiva a Franz Schaeffer i neix el Premi Internacional Inèdit Empordà.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Ràdio Vila-sacra.
3: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Tu pots ser part del canvi.
7: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
8: La previsió per la setmana que ve és de marcada estabilitat amb cels clars i ascens de les temperatures. Temps de jardí i terrassa.
9: Prepara'ls amb l'Heroi Merlin. Ara tens fins a un 30% de descompte en mobiliari, tendals, il·luminació i molt més per gaudir del bon temps. Consulta'n les condicions de la botiga i el web.
10: Busques inspiració?
11: Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner. Més conseller.

0: música, entreteniment.
1: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
2: Això és Food Freedom. Que et portin el menjar que vulguis. On vulguis. Quan vulguis. Deliveroo. Food Freedom.
3: Dig, man, there goes Mac the Knife.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: A la Unió Europea creix el nombre d'individus que formen part de xarxes criminals perilloses. Són més de 400.000 persones a tot el continent, segons els càlculs publicats per l'agència Europol. L'estudi evidencia que les xarxes del crim organitzat cada vegada són més grans i creuen fronteres amb molta més facilitat. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
2: L'Europol avisa que les xarxes criminals cada cop són més flexibles. La policia en desmantella moltes, 3 de cada 4. Però el problema és que amb la mateixa facilitat que s'enclausuren, tornen a aparèixer de noves. Es reorganitzen, milloren la jerarquia interna i operen alhora en països diferents. Per això, cada cop hi ha nacionalitats més diverses dins d'un mateix grup criminal. Ho adverteix el comissari europeu de l'Interior, Magnus Brunner.
3: These are not street gangs.
4: Això no són bandes de carrer. Aquí ja hi ha cooperació criminal a escala multinacional. I tal com passa amb les empreses multinacionals, les xarxes criminals també busquen els mercats més rendibles.
2: I el negoci més suculent de tots és el tràfic de drogues, seguit del frau, els delictes contra la propietat i el tràfic de persones. 7 de cada 10 xarxes criminals utilitzen la violència o la intimidació, i el 85% d'aquests grups tenen empreses legals per blanquejar els diners que guanyen o per utilitzar-les com a suport per cometre altres delictes.
4: Els criminals han après a amagar-se a simple vista. Les nostres economies continuen profundament exposades a la infiltració del crim organitzat.
2: La construcció, l'hostaleria, la logística i bars i restaurants són sectors en què, segons l'Europol, les xarxes criminals troben més facilitats per instal·lar-s'hi.

0: te explicaré una historia.
1: De Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra.
2: La diferència.
3: Confirmat.
4: Què tenen en comú un banyolí, una figuerenca, un ripollenc i una botina? Valentia. Una manera de ser i de fer coneix tots els gironins. Tant nostre com el Diari de Girona. Informem de valent. Opinem de valent. Donem veu a tothom de valent. Diari de Girona. De Girona. De valent.
5: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquàrium Muníria.
6: Aquestes rebaixes gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
7: Pensa en un producte.
8: El bufet s'hi va, el bufet s'hi arriba, el bufet s'hi entra i el bufet s'hi menja com un campió. Gran Bufet Lliure Girona, una cuina per aplaudir. Mediterrània ella, internacional també. Gran Bufet Lliure Girona, al costat de l'Espai Gironès. Cada migdia de dilluns a diumenge fins a les 5 de la tarda. La qualitat d'un bon restaurant en un bufet. Gran Bufet Lliure Girona.
9: És
10: Ràdio Vila-sacra.
11: Tota comunitat necessita un cor.
12: Un cor? Per què?
11: Per fer-la bategar. Per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
12: I reforçar la identitat?
11: Esclar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
12: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.

0: es evidente que existen otros mundos.
1: Qui vol sentir? Sap a on i sap amb qui.

0: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: Hola, Xavier. Benvingut.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetiràs.
5: Radio Vila Sacra.
6: Radio Vila Sacra.
7: Radio Vila Sacra.
8: Radio Vila Sacra.
9: Radio Vila Sacra.
10: No trobaràs res igual, perquè ens preocupem de que ningú ens pugui igualar.
11: No trobaràs res igual, perquè no seguim modes i anem al nostre aire.
12: Ràdio Vila-sacra.
13: Ràdio Vila-sacra.
14: No trobaràs res igual, perquè no hi ha res igual enlloc.

El Patronat de Turisme Costa Brava Girona és la finestra de les comarques gironines al món. La seva missió principal és promocionar l'oferta turística de les marques Costa Brava i Pirineu de Girona. Treballa amb els agents turístics de la demarcació i aposta per un desenvolupament turístic sostenible i transversal al conjunt del territori. Patronat de Turisme Costa Brava Girona. Diputació de Girona.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Congrés internacional sobre les migracions que ha començat aquest dilluns a la Universitat de Girona. És la trobada internacional més important en aquest àmbit i reuneix més de 1.300 experts de 75 països diferents. Girona, Núria Peraire.
2: Els processos de regularització han estat habituals a Europa i sempre s'han fet amb condicionants, és a dir, amb certes restriccions. Així ho remarca Daniela Vintila, la coordinadora de la xarxa internacional d'investigació sobre migracions, a l'IMISCOE, que organitza el Congrés, tot i que ara el discurs social està dividit.
3: És un discurs, por supuesto, que està polaritzant la societat i esto desde luego no ayuda a crear sociedades más inclusivas.
2: Un dels membres de l'organització i investigador de la Universitat de Girona, Òscar Prieto Flores, considera que hi ha el risc que altres països no ho plantegin perquè s'estan imposant idees que no són veritat.
4: Hi ha aquest risc perquè d'alguna manera s'estan imposant una sèrie de narratives, de discursos, no? Com l'efecte crida o com altres que no estan correspostos empíricament. No hi ha estudis que diguin que qualsevol procés de regularització comporta un efecte crida, ans al contrari.
2: Creu que el Pacte Europeu de Migració i Asil, més restrictiu amb els sol·licitants d'asil, condiciona la via a la que opta Europa.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra.

connecta mentre ets on vulguis estar. Deixa que flueixi la nostra sintonia i notaràs que el teu cos i la teva ment han entrat en una gran millora minut a minut, hora rere hora.

0: seis hermanos.
1: De cuatro.
2: Concéntrate.
0: Cogió las maletas con 19 años porque para hacer algo había que venirse a Madrid.
1: 17.
3: Felicidades, campeona.
4: ¿Qué tal, Altechi? ¿Cómo le va?
5: Estupendo. Muy bien, muy bien. Yo faig yoga, por eso.
6: La Rosa, que ha perdut 40 quilos aquí en 5 mesos, no?
7: Bueno, en 5 años.
8: Ole tú, ole tú.
9: Aclarimnos, nos.
10: De oca a oca y tiro per quien toca.
11: Catalunya Informa.
10: Ràdio Vilasacra Empordà.
12: És informació.
13: Torna a connectar amb la vida.
14: Tots sabem que hem de reduir el sucre, però també he llegit que els edulcorants també poden tenir problemes. Per tant, què és millor, fer servir sucre o edulcorants per endolcir?
15: Gran pregunta, eh? És un molt tema que preocupa moltes persones. Què és millor, sucre o edulcorants? Contestem-ho. Sweet dreams are made of this. El primer que hem de tenir clar, si mengem sucre de manera molt puntual, aquest tema de si mengem sucre o edulcorants no ens ha de preocupar. Recordem que l'OMS situa la ingesta recomanada de sucres afegits en uns 25 grams diaris. Si el conjunt de la dieta és saludable, no passarà res si de tant en tant mengem sucre, sempre que no ens passem d'aquests 25 grams diaris.
14: Sí, Adam, però anem a la pregunta en qüestió. Millor sucres o edulcorants?
15: Val, vinga. La recomanació de la majoria de nutricionistes informats i amb sentit comú és no posar res per endolcir, sinó que el que hem de fer és acostumar el paladar a sabors reals de l'aliment.
14: Vaja. Vale? I si passem dels nutricionistes i... Mira, i si volem endolcir sí o sí, he llegit que alguns edulcorants són cancerígens.
15: Això no és veritat, i és veritat que ho pots llegir en algun article, però no és cert. És important deixar-ho clar. Els edulcorants són segurs, el que passa és que el concepte de seguretat alimentària és un arma de doble tall. Segurs ho són, perquè no ens fan malbé la salut, això sí, però tenen algun benefici per la salut? Tampoc. Podrien ser millors del que són els edulcorants? Sí, segurament sí. Però que quedi clar que amb l'evidència actual ningú no pot dir que siguin causa de cap malaltia.
14: I doncs, quins problemes tenen, doncs?
15: 1. Els edulcorants ens afecten a nivell metabòlic. Això vol dir que quan en prenem, el cervell registra que està ingerint un aliment dolç, encara que no porti calories, i el pàncreas secreta petites quantitats d'insulina per transportar uns sucres que en realitat no existeixen. I, per tant, hem d'evitar sempre això.
14: Hem d'evitar això. Què més?
15: Els edulcorants també ens poden engreixar, encara que no continguin calories, perquè ja hem explicat moltes vegades que les calories són el principi de la història, però no són tota la història sencera quan parlem d'aliments. Un estudi recent comparava la mateixa dieta per aprimar-se amb aigua o amb refrescos ensucrats, i treia aquesta conclusió. Les persones que bevien només aigua perdien més pes i desenvolupaven menys resistència a la insulina, que és, com sabeu, la resistència a l'insulina, que és l'avantsala de la diabetis tipus 2, doncs menys pes i desenvolupar menys resistència a l'insulina que els que prenien refrescos. Per tant, millor aigua que no pas aigua amb edulcorant.
14: Això ja no m'agrada tant, eh?
15: Alguns edulcorants, a més, modifiquen la microbiota intestinal, és a dir, la flora intestinal. I quan hi ha problemes amb els bacteris, amb aquesta flora intestinal, hi pot haver també problemes de salut. Quart de raó, en portaven 3. No hi ha manera de saber quina quantitat d'edulcorant hi ha un aliment. Així com la llei obliga a dir quant sucre hi ha en, no sé, un paquet de galetes o en un refresc, en canvi, no obliga a dir quina quantitat hi ha d'edulcorants.
14: Déu-n'hi-do. Hi ha més raons?
15: Sí, una més. Com que són més dolços que el sucre, generen una resposta adònica més potent al nostre cervell. El que és una resposta adònica és un senyal de plaer que genera una recompensa al cervell i que fa que repetim una conducta determinada. Oh, això m'ha agradat, com que en genera plaer, i torno a demanar. Per tant, si un producte que és insà té edulcorants, és més fàcil que n'acabem menjant més quantitat. La gent que pren refrescos, zero o light, per exemple, estan més enganxats que la gent que els pren amb sucre.
14: No ho sabia, això.
15: Sí, senyor.
14: Bueno, i quina conclusió fan? Va.
15: Doncs conclusió, la que dèiem al principi. És millor que no endolcim els aliments, tot i que com a pas previ a aquesta situació ideal, els edulcorants poden ajudar-nos, però hem d'evitar comprar aliments que continguin edulcorants, perquè el problema no està en edulcorants, sinó que l'aliment que conté un edulcorant sol ser, en línies generals, un aliment que no és gaire saludable. El millor és posar els edulcorants nosaltres mateixos i a poc anar reduint la dosi fins a arribar a la situació ideal de no em poso sucre ni endolcidors enlloc.
14: Sí, és el projecte home, però amb sucres.
15: Exacte. Molt bé.

0: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
1: Silenci.
2: Mama, això és molt més que un curs d'anglès. He parlat davant de tota la classe i el profe m'ha fet thumbs up. Tinc nous bros, hem anat al teatre i ho he entès tot. I he menjat fish and chips i m'ha molat. Mama, l'any que ve hi torno, és flipant.
3: Cursos d'idiomes a l'estranger amb Rosa dels Vents. De confiança per a tu, inoblidable per a ells. Rosa dels Vents.
4: Això és Ràdio Vila-sacra.
5: Wow.
4: Que no et confonguin.
6: Au,
7: mira que bé.
8: Gil Teulades, especialistes en teulades. A Construïm i rehabilitem la teva teulada a mida. Som experts en retirada d'amiant. Fem tot tipus de cobertes i façanes i instal·lem els elements de seguretat.
9: T'assessorem per oferir la millor solució. Consulta gilteulades.com.
8: Fes-ho bé. Fes-ho fàcil. Fes Gil Teulades.
10: A la Jonquera hi ha un centre comercial on trobaràs el teu pla perfecte. Botigues de grans marques, espais outlet, deliciosos restaurants, un gran bufet, supermercat, espai infantil i aparcament gratuït. Què esperes per venir? Gran Jonquera Outlet and Shopping, el teu pla perfecte.

viatge en el temps. Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!

0: comença una nova edició del Festival Estiu que es prolongarà tota la setmana en 6 escenaris diferents de Castelló, d'Empúries i Empúria Brava a l'Alt Empordà. Han programat 12 concerts, alguns gratuïts i altres de pagament, amb noms com Ginestà, Masoni i Tomeu Penya, Girona, Fèlix Martín.
1: El Festival Estiu arriba a la 6a edició reivindicant la música i el patrimoni del país i per això es fa en espais singulars de Castelló d'Empúries. El tècnic de cultura de l'Ajuntament, Martí Fontclara, destaca que el festival comença amb un 80% d'entrades venudes.
2: Això està demostrant que el Festival Estiu ja és un festival consolidat i que ja estem amb ànsies, amb nervis per començar aquesta edició del Festival Estiu.
1: Ginestà el dia 3, Masoni el dia 4, o Tomeu Penya i Alosa en la cloenda diumenge dia 5. Són algunes de les cites musicals d'aquesta setmana al Festival Estiu. Però també noms emergents com Àlvar Mangou, Ernest Plana, Llum Blancafort, Albert Oliva, Wilmas o la proposta de música i maridatge de vins amb Salva Racero, que es farà al claustre del convent de Santa Clara dijous dia 2.
3: Aixeca els ulls al cel. Tinc confiança. Si lluites sense fe, seràs vençut.
4: Ràdio Vilasacra per sentir-se bé.
5: Com a casa.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Comprar productes en plataformes com Shein, Temu o AliExpress sortirà més car. La Unió Europea començarà a cobrar una nova taxa arancelària a l'entrada de petits paquets que fins ara estaven exempts d'impostos duaners. De fet, no només s'aplicarà als enviaments que facin venedors xinesos, sinó de qualsevol altre país no comunitari, com per exemple els Estats Units o la Gran Bretanya. S'hauran de pagar 3 euros per taxa per cada categoria de productes inclòs en el paquet. I alerta també perquè, segons Cristian Castillo, professor de la UOC i expert en logística, a ulls de duanes, dues samarretes de teixits diferents poden tenir categories diferents.
2: Tots aquells productes, paqueteria principalment, que arribin fins a 150 euros, que fins ara estaven exemptes de pagar cap taxa duanera, doncs ara sí que hauran de tenir un preu fixe d'uns 3 euros per cada partida arancelària. Això vol dir que podríem tenir samarretes, però si són de diferents materials i, per tant, tenen diferent categoria arancelària, s'haurien d'aplicar aquests 3 euros per cada categoria.
1: Castillo aconsella que a partir d'ara els compradors de productes online s'assegurin des d'on es fa l'enviament dels productes que adquireixen i si el preu que paguen inclou ja la taxa.
2: Han d'assegurar-se molt bé, mirar les condicions de la compra, perquè després el preu que han pagat no estigui pendent d'un possible pagament a duanes i que un s'emporti una sorpresa de que havia comprat molt econòmic, però després s'ha d'acabar de pagar el cost que aquest producte tingui associat al passar per a duana.
1: Segons Castillo, la Unió Europea calcula que l'any passat van entrar als països comunitaris prop de 6.000 milions de petits paquets, sobretot des d'Àsia. La xifra s'ha multiplicat per 4 des del 2022.
3: Recull de notícies Ràdio Vila-sacra.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: I parlant d'emocions.
0: 47.

L'escarabat de la illa de Lord Howe és una mena de panerola sense ales, però de mida considerable, que va desaparèixer de la seva illa d'origen després de la introducció de rates de vaixell, al 1918. Ara ha estat redescoberta per biòlegs de la Universitat de Sydney, Austràlia. Durant molt de temps es pensava que s'havia extingit de tot arran d'aquest succés. No se la veia des de la dècada del 1930, però un estudiant de biologia d'aquesta universitat australiana va veure famílies de paneroles sota un arbre de figuera de Bengala a principis d'aquest any, i han resultat ser aquests insectes mastegadors de fusta. L'escarabat, que s'alimenta de fusta de l'illa de Lord Howe, fa entre 2,2 i 4 centímetres de llarg i té un cos de color metàl·lic que varia del vermellós al negre. Això sí, si bé es van descobrir poblacions disperses de parents propers a dues petites illes a alta mar, el grup redescobert era genèticament diferents a aquelles. Aquesta és l'espècie d'origen.

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: 012, la millor resposta. Mira, el pare m'acaba d'enviar una foto d'una botiga de la Vall d'Aran on diu que hi venen un formatge boníssim.
2: I com està escrit aquest cartell?
3: L'aranès, l'occità de la Vall d'Aran, és una de les llengües pròpies de Catalunya i oficial a tot el país des de l'any 2006. Tots els ciutadans tenen el dret d'utilitzar-lo quan es relacionen amb les administracions públiques a Catalunya. A més, aprendre l'aranès suposa un enriquiment lingüístic i cultural per tota la ciutadania i permet viure de manera plena a l'Aran. Informeu-vos-en a llengua.gencat.cat.
2: E turmatxe!
3: 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
4: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
5: Cadaqués crearà més de 600 places de zona blava i verda per combatre el problema d'aparcament al municipi. La verda serà exclusiva per a residents i es posaran en funcionament passat l'estiu. Portbou rep una tercera part del total de les inversions directes de la Generalitat als municipis gironins. Els pressupostos del govern incorporen 12,6 milions en inversions directes a Girona, 4,25 milions dels quals van per al futur espai memorial Walter Benjamin. Noves passes a Figueres per desenvolupar el sector industrial nord. L'Ajuntament ja ha informat els propietaris dels terrenys afectats del pla parcial urbanístic.
4: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de tres.
6: Fer catacrac no és fàcil.
7: Però quan la música fa catacrac...
8: Vol dir que has triat bé. Has triat Ràdio Vila-sacra.
6: Trac.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.

0: Això és Ràdio Vila Sacra.
1: Riu, riu. El xou de la Xandi Xou.
2: Dice que era un cura que subió al púlpito para predicar y para hablar del milagro de los panes y de los peces. Y en lugar de decir que 4.000 personas saciaron su hambre con 4 panes y 4 peces, se equivocó. Y dijo: hermanos, 4 personas se comieron 4.000 panes y 4.000 peces. Y salta un y digo: ¿y no reventaron? Y coño, ahí está el milagro, hijo, ahí está el milagro.
3: Doncs sí, ahí está el milagro. O no és un miracle, carinyos meus, vida de la meva vida, oxigen del meu dia a dia. No és un miracle que ens retrobem ben juntets i ben replegadets, fent pinya, la gent que té el cor a la mà de l'Alt Empordà i que vol saber, que vol compartir, que vol conèixer, que es vol informar. No és un miracle. Si a més us diem, ens hem plantejat parlar de sexe... Què és el sexe? Com podem entendre el sexe a la nostra societat actual? Encara com un tabú, potser, com fa anys enrere, que no es podia ni parlar de sexe? És algú natural, el sexe? O no? O sí, però d'aquella manera? O d'aquella manera, però a la dreta? Per cert, així és entre nosaltres, ara que no ens escolta ningú. Quantes vegades al mes? Carai! I hi ha algú que diu que el món... Sí, els diners, sí, el món, sí, els diners. Però i el sexe, què? El mou el món, el sexe? O tant com els diners o menys? O no? O sí? O sí, però no, però sí. Si és que, carinyos, amors, vides, no direu que no treballem, que no ens esforcem, que no ens dediquem a preparar-vos programes en totes les lletres. No programes. Programes no. Programes. P-R-O. Programes. Programes no. Nosaltres, programes. Molt bon dia, amic Albert.
4: Molt bon dia a tots els que ens esteu escoltant, primer de tot, i després, molt bon dia, Xavi.
3: Molt bon dia, Albert.
4: Molt bon dia.
3: Molt bon dia, Albert.
4: Estic content, Xavi.
3: Per cert, Albert, t'he dit molt bon dia?
4: Tres vegades.
3: Pues molt bon dia, perquè mai em cansaré de dir bon dia.
4: A tothom.
3: A tothom. El sexe.
4: És el que més m'ha agradat del món.
3: Què dius ara?
4: Sí. No. Sí.
3: No, m'enganyes.
4: No.
3: A mi sembla que m'enganyes.
4: No. Saps per què?
3: Per què?
4: Perquè m'agrada.
3: T'agrada el sexe. T'agrada el sexe, tu?
4: Sí, m'ha agradat molt.
3: T'agrada molt el sexe. T'ha agradat.
4: M'ha agradat, sí.
3: Però t'agrada.
4: Encara, però en fi, a la meva edat m'agrada...
3: Mirar-lo.
4: No, recordar-lo, sobretot.
3: Recordar-lo. Bueno, doncs mira, ho sento, m'ho has posat a tiro. M'ho has posat a tiro.
4: Vinga, doncs,
3: si vols,
4: apreta el gatillo.
3: Si vols, m'ho respons. Si no, no m'ho respons. Quantes vegades o més?
4: No t'ho responc.
3: És important, en aquest cas, fer-ho molt sovint o això no és important dins del sexe?
4: La més, ni la més mínima importància.
3: No.
4: No, no, no. Per què? Pues perquè cada un sap la seva mesura i lo important és el que un decideix per ell mateix que li convé. Per tant, no és important. Per què? Perquè considerem important respecte als altres, eh? O sigui, és important tenir una economia, és important tenir una vida, és important ensenyar, és important... No, això com que queda dintre de casa... Em refereixo dintre de la persona, que és menys que una casa, doncs no és important.
3: No és important.
4: No,
3: que va, m'ho dit, m'ho dit. D'aquesta manera, començant ja com comencem el programa, i entenent el que m'acabes de dir, com hem d'entendre el sexe a la societat actual. Pues mira, m'ho has aclarit. És que m'ho has aclarit. Albert, com hem d'entendre el sexe a la nostra societat?
4: Mira, això del sexe es pot prendre de... T'ho he dit abans mentre... Mira, jo m'agrada molt venir aquí. O sigui, m'ho passo tan bé, Xavi. O sigui, em sento tan però satisfet, eh? Més que quan pinto, mira. Ja que això de pintar quasi m'està agradant molt menys que fer ràdio.
3: Què dius ara?
4: Sí, m'està agradant més fer la ràdio. O sigui, que qualsevol dia d'aquests em dedicaré... Bueno, no, deixa-t'ho.
3: I què t'agrada més, pintar, fer la ràdio o el sexe?
4: Sobretot, el que més m'agrada, Xavi, és... anar a esmorzar amb tu.
3: Ah, erudit.
5: Te'n recordes, te'n recordes.
6: Ràdio Vila-sacra.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Des de l'Alt Empordà al món, avui Colera.
3: Colera, jardins i hortes, cases que van remuntant els faldars de la muntanya, submisos i maternals. Quatre carrers, dues places i blanc com un colomar al cloquer, amb la campana enreixada com un au. La muntanya de la Murtra, a poc les va daurant, amb les flames oloroses que encenen els ginestars. Si en el moll dormen les barques, sobre la pell de la mar, esclaten com flors les veles que el vent no desfollarà. Des del turó de la Baga, amb dos canons apuntant, l'horitzó, que és una cinta, ampla i tensa, tot és blau. Garbet abriga la cala, es llança a la mar cap ras. Llançar, escala muntanya. Port de la Selva s'ajau, amb boirims de llunyania, i Cap de Creus tanca l'arc que les platges encadena des d'un cap a la...

0: Baladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits! Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'embaladits. Us agrada cuinar? Ara sentirem una poesia que, més que un poema, és una recepta perfecta. Poesia i pasta. Tallarins, macarrons... A què sona boníssim?
2: Hola, em dic Ilia Knestiapin. El poema que he escollit és Pasta, de la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè m'agrada menjar. Pasta, macarrons, espaguetis, tallarins i fideus. Com ho veus? Amb tomàquet, amb formatge i amb oli. Del més bo, del més fi, posem-hi un bon rajolí.
1: Moltíssimes gràcies, Ilia, per recitar aquest poema tan sabrós. Ens agrada que t'agradi menjar i que t'agradi la poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
2: Adeu, Embaladits.
3: Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui.
4: Ràdio Vila-sacra, té toma i daca, daca, ole!

0: de Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra.
1: Sebrae és l'associació d'agents immobiliaris més implantada a la Costa Brava Nord amb més de 33 agències. Tots són professionals degudament registrats com a agents immobiliaris de Catalunya i amb totes les garanties per realitzar una compra-venta amb total tranquil·litat. Sebrae s'ocupa de tasar la propietat, de trobar-vos el comprador i el millor finançament. També de fer tots els tràmits i, per suposat, de donar el millor assessorament jurídic i fiscal. Podeu contactar amb Sebrae a través de www.sebrae.com o visitant les agències que mostren la marca Sebrae.

0: Ràdio Vila-sacra.
1: Roses ja ho té tot a punt per celebrar la seva tradicional festa de Sant Pere. Una festivitat amb un fort arrelament que enguany arrencarà dimecres 1 de juliol amb una clara mirada al passat mariner de la vila. El Teatre Municipal acollirà el tret de sortida amb la projecció del documental Aiguallum Lamparó. Es tracta d'un curtmetratge que repassa la història de l'última teranyina de Roses. Una embarcació d'encerclament cobrirà pas a una taula rodona posterior. El plat fort arribarà divendres 3 de juliol quan l'activitat es traslladi al pàrquing del Moll Comercial. La jornada començarà a ritme de cantada de veneres i continuarà amb una de les cites més esperades pels amants de la gastronomia local. Parlem del tradicional tast de suquet de peix preparat directament per la cofradia de pescadors de Roses. Els tiquets es podran adquirir el mateix matí per un preu de 5 euros. La festa clourà la nit a partir de les 10 amb un espectacle lumínic i el gran ball a càrrec de l'orquestra La Monte Carlo.

Hola. Benvingudes i benvinguts al portal participa.gencat.cat, el portal de participació ciutadana on podràs informar-te, participar i debatre sobre les polítiques públiques que impulsa el nostre govern. El portal conté tres canals de participació: els processos participatius, els consells de participació i la participació en normativa. Navegant pel portal podràs veure les propostes que han fet els ciutadans i revisar les més recents, les més valorades o les més comentades. Registra't per participar en aquelles iniciatives que més t'interessin. És molt senzill. Només has d'introduir un nom d'usuari, un correu electrònic i una contrasenya. Un cop registrat, podràs realitzar noves propostes, comentar-les o donar suport a les iniciatives que més t'agradin. Aprofita el portal per conversar amb altres usuaris, generar nous debats i compartir les propostes a les xarxes socials. Però ei, que no tot és virtual. Si estàs registrat, també podràs apuntar-te a sessions de debat presencials. A més, podràs fer seguiment de les propostes i veure'n l'evolució. Entre totes i tots, prendrem millors decisions. Entra a participa.gencat.cat i ajuda'ns a construir una societat més oberta, transparent i col·laborativa. Generalitat de Catalunya.

Hola, bon dia, em dic Agnès i us recomano un llibre titulat La Nita i el Llaurí. Tracta d'una nena i la seva mare i que tenen un pare que viu a l'Antàrtida i que les ve a visitar un cop al mes. La seva mare és escriptora, però un dia la mare surt de la llista dels escriptors, dels millors escriptors, i es compra un llibret que és un gos, però tampoc entra a la llista dels millors escriptors. Espero que us sorprengui al final.

0: Quan esculls peix local, t'estàs cuidant a tu. I la Mònica, que cada dia matina per obrir la parada. El Carles, que organitza la subhasta a la llotja. La Míriam, que fa que el vaixell surti al mar cada dia. El Sergi, expert a navegar a Trinc d'Alba. I tota la pesca. Darrere del nostre peix hi ha molt més que peix. Hi ha cultura, gastronomia, comunitat i l'esforç de milers de persones. Comprar peix local és cuidar-te tu i tota la pesca. Generalitat de Catalunya.
1: J1 de Emisiones Radio.
2: La memòria sonora de la ràdio és la memòria de la nostra vida.
3: On et ve de gust que anem a dinar avui?
4: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
3: I això?
4: Cal saber triar en temps estranys.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Al voltant del 40% de l'alumnat de primària amb menys recursos econòmics estudia en centres segregats. És una de les conclusions de l'anuari i de l'educació presentat per la Fundació Equitat, que alerta que les desigualtats impedeixen millorar els resultats educatius. Laura Hurtado.
2: Segons l'estudi, el 32% de l'alumnat a Catalunya presenta necessitats especials per raons socioeconòmiques. El sistema, però, no té prou recursos per atendre. L'abandonament escolar continua molt vinculat a la renda familiar i el nivell acadèmic es veu afectat per aquestes desigualtats. Mònica Nadal, directora de recerca.
3: Qui ets i d'on vens explica bona part dels teus resultats, més que en altres sistemes educatius. Tenim una escola que és molt poc capaç de garantir aprenentatges amb una certa independència, per dir-ho així, de l'origen social i del bagatge familiar.
2: L'entitat alerta que l'augment de la inversió pública no és suficient per resoldre les necessitats del sistema. En aquest sentit, proposa invertir allà on hi ha més complexitat, reforçar la primària i posar més facilitats perquè els joves continuïn els estudis postobligatoris.
4: La Universitat Abat Oliba Ceu us ofereix la notícia educativa.

Radio Vila Sacra, la de l'Empordà. I punt. No et creguis tot el que es faci viral a les xarxes. Sigues intel·ligent i verifica la realitat del que raona poc i només vol fer mal.

0: Els ciberestafadors creen pàgines web que s'assemblen molt a les de marques reconegudes o bé que venen productes molt barats. Difonen les pàgines a través d'anuncis a les xarxes socials. Per tant, davant de qualsevol promoció, descompte o regal molt cridaner, desconfia sempre. Si veus una oferta que és massa bona per ser veritat, és una estafa. Revisa sempre el perfil de l'anunciant abans de clicar un enllaç a les xarxes socials. Si vols comprar el producte, accedeix a la pàgina oficial de la botiga a través del navegador. Evita fer transferències o pagar amb criptomonedes.
1: Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Oi que quan tens confiança en algú li expliques tot? Doncs això és el que fem a Bonària. A partir d'ara, als productes Bonària trobaràs un codi QR que et permetrà saber-ne l'origen, la traçabilitat i l'elaboració. Per nosaltres és una qüestió de transparència. Per tu, de tranquil·litat i qualitat. Bonària, directe del camp.
3: Vila-sacra sense punxero. Efa ema.
4: La venda ja caió.
5: Cap Roig Festival presenta Anastasia, Amaya, Mica, Pablo López, Ana Torroja, Miki Núñez, Taburete, 31 Fam, Malú i molts artistes més en concert. Del 3 de juliol al 18 d'agost. Compra ara les entrades a caproigfestival.com. Cap Roig Festival, l'estabilitat.

0: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquarium Oníria.
1: Aquestes rebaixes gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
2: La ràdio, quan tu vulguis.

0: recull de notícies destacades de les comarques gironines.
1: El mossèn Josep Sala ha rebut el màxim distintiu a nivell internacional del Rotary. Ha estat aquest cap de setmana en el marc del 40è aniversari d'aquesta entitat que agrupa el sector empresarial de la comarca, on també s'ha fet el relleu de la presidència del Rotary Club del Ripollès. Maria Soldevila ha passat el collar al també ripollès Pau Font. La Biblioteca Maria Baire de Dolot dona el tret de sortida a l'arribada de l'estiu amb dues activitats per als més petits. L'objectiu és fer arribar la lectura als joves de la ciutat amb el quadern d'estiu i el llegir té premi. El Centre Cívic del municipi va acollir la presentació oficial de la nova edició d'aquesta cita acadèmica, presidida pel director del Memorial Democràtic, Jordi Font Agulló. L'esdeveniment, que ja és un punt de trobada internacional per l'estudi del pensament del filòsof alemany, compta amb el suport de diverses institucions que en destaquen el seu paper clau en la projecció cultural i de memòria històrica de Portbou. El Festival de la Veu de Banyoles, Afònica, ha clos la seva 22a edició després de 4 dies d'intensa activitat amb una trentena de propostes musicals repartides per tota la ciutat de Banyoles. El bon temps i les altes temperatures han marcat una edició que ha tingut una remarcable afluència del públic. El compte enrere ja ha començat per una nova edició del Festival Cap Roig. Els jardins de Calella de Palafrugell es preparen per acollir una programació plena de grans noms que arrencarà aquest divendres 3 amb l'actuació de Bryan Adams. El festival arriba amb bones expectatives. Ja s'han venut 31.000 entrades, un 70% de l'aforament, segons el seu president, Juli Quiu. Riudarenes va viure aquest cap de setmana una nova edició de l'Aplec de la Sardana, que enguany ha arribat a la seva 26a edició. La plaça Pau Casals es va convertir durant tota la jornada en el punt de trobada dels amants de la sardana. El programa va incloure dues audicions, una a la tarda i una altra al vespre, amb la participació de tres cobles destacades.
2: I parlant d'emocions...
3: 78.
4: Bé, no?
5: Màgica, plena de música i cultura.
6: Hi ha persones amb energia pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I això les fa més felices i el planeta també. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil.
2: I parlant d'emocions...

0: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
1: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

Existeix un lloc a la Costa Brava ple de màgia i il·lusió, amb concerts, esdeveniments esportius i una gastronomia de qualitat, on pots gaudir de moments inoblidables, a soles, en parella o amb el teu grup d'amics. Gran Casino Costa Brava, a Lloret de Mar. Molt més que un casino. grancasinocostabrava.com.

0: Radio Vilasacra des de Bon Matí.
1: Aquesta és la diferència.
2: Pues no me n'entero.
3: Torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
0: Radio Vilasacra des de Bon Matí.
1: Aquesta és la diferència.
3: Oh.
4: Ole.
3: Oh.
4: Ole.
3: Oh.
4: Ole.
5: La notícia seleccionada de Radio Vilasacra.
6: Estabilitat als preus per tercer mes consecutiu. La inflació creix al juny un 3,2%, la mateixa taxa que l'abril i el maig, malgrat la retirada de la rebaixa fiscal de la llum i el gas, Climent Sabater.
7: I precisament ha estat la llum i el gas natural el que més s'ha encarit al juny, un cop han decaigut les bonificacions de l'IVA del govern espanyol. Però aquestes pujades s'han vist compensades per l'abaratiment dels carburants, que just ha estat el que els darrers mesos ha pressionat els preus a l'alça. Així doncs, l'IPC queda en el 3,2, contingut però massa alt i molt per sobre de l'objectiu del Banc Central Europeu, alerta el conseller executiu de l'Associació d'Assessors Financers EFTA, l'economista Josep Soler.
8: És una dada relativament tranquil·litzadora, en el sentit de que veiem que s'ha lograt que no es dispari més enllà d'aquest 3,2%, però en canvi ens pot generar una situació que, degut a l'augment de tipus, doncs es freni més l'activitat. I per tant, en aquest sentit, podríem dir que tenim un punt de preocupació.
7: Per la seva part, la inflació subjacent, sense els elements més volàtils com els aliments frescos i l'energia, es modera una dècima fins al 2,9%.
5: Ràdio Vilasacra Empordà.

Si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vila-sacra i APA.

0: lo teu. Que qui ens ha d'escoltar ja ens escolta.
1: Perdona? Menye, menye, menye,
2: menye. Tu saps triar el camí. El de l'entreteniment de qualitat. Tu ja saps on sentir el que vols i on fer-te escoltar.
3: Bona tarda, bona nit. Avui ens toca estar a Cartagena d'Índies, Colòmbia. Us he trobat a faltar aquest estiu, no us podeu imaginar. Jo crec que és molt difícil escoltar tant la música com la lletra i no somriure i no trobar-te bé. Estic aquí a Cartagena d'Índies, no només perquè ja ha acabat la temporada turística, sobretot a la República Dominicana, sinó perquè, a més a més, des de l'últim cap de setmana de setembre s'ha obert la porta a el que serà la gran festa de Cartagena d'Índies, que és la festa de la independència. El dia 11 de novembre es celebrarà el dia en què Cartagena d'Índies es va agafar la revolta contra la corona espanyola i va començar el procés d'independència, que finalment va aconseguir que Colòmbia fos un país autònom, no depenent de la corona. Dura dues setmanes i amb aquests 14 dies no hi ha pràcticament una hora que no deixi d'escoltar música, bé sigui amb orquestres professionals o amb les orquestres de barri de la gent que de forma espontània pues, acaba interpretant qualsevol d'aquestes cançons. Una abraçada per vosaltres, gràcies per tot.
4: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
0: Els missatges d'oient a la ràdio, sempre que es puguin demostrar i sentir-los en pròpia veu, és tota una garantia que els que s'escriuen amb noms inventats tots sabem que es poden inventar per intentar enganyar-nos. I això no ens mola a aquestes alçades de voluntat.

0: L'OMS alerta que el 2050 la meitat de la població podria ser miop. Els experts recorden que les revisions visuals infantils són clau per prevenir problemes oculars greus en un futur en Avenyerès.
1: La salut visual es desenvolupa fins als 7 anys, però el consum digital, que implica visió propera, s'ha convertit en un factor de risc per a una miopia precoç i de creixement més ràpid, que si no es detecta, pot causar problemes en l'edat adulta. D'aquí que més enllà dels senyals d'alerta clàssics, com no veure bé la pissarra, acostar-se molt als llibres o a les pantalles, és important iniciar les revisions oftalmològiques el més aviat possible, com explica en Joaquim Grau, president del COC.
2: L'ideal fer una revisió oftalmològica abans dels 3 anys i fent revisions anuals periòdiques. Quan la visió, diguem-ne, amb els infants i els preadolescents està una miqueta més relaxada és en el període de vacances. Jo faria una revisió al meu fill al setembre abans d'entrar a l'escola.
1: Només amb revisions es podrà detectar la miopia i això permetrà controlar-la i fins i tot alentir-la.
2: Jo tractaments amb lents de contacte, he de trucar les coses per anar a dormir i quan s'aixeca l'endemà el nen doncs, se les treu i veu bé durant tot el dia. El que fa és que alenteix aquest engrandiment de l'ull.
1: Un infant amb dues diòptries té el doble de risc de patir d'adult cataractes i degeneració macular i fins a 3 vegades més despreniment de retina.
3: Pensa.

Estàs buscant un cafè en gra acabat de torrar per a la teva cafetera automàtica? Visita'ns a cafèslíder.cat i amb un clic te'l portarem a casa. Cafès Líder. Torradors de cafès d'origen d'alta qualitat des del 1950. cafèslíder.cat.

0: Doncs bé, avui com que tenim un plat que ens ha comentat la Mercè, que és d'aquests que li queden tan bons, i que és un plat que entra molt de tipus de peix, ja vaig adelantant una miqueta la qüestió. Mercè, bon dia.
1: Hola, bon dia, Rosa.
0: Estic esdevinant el que tens ganes d'explicar-nos avui. Parlarem d'una sarsuela.
1: Avui farem sarsuela.
0: Això és un plat d'aquests que pots quedar a les mil meravelles, eh?
1: Sí, la veritat és que és un gran plat per al cap de setmana o quan tens convidats, oh,
0: sí,
1: qualsevol...
0: Sí, de veritat. A banda de preservar tots els ingredients de la quantitat de peix que hi poses, després tu, més o menys el que ens expliquis del que hi hem de posar-hi d'altres productes, només potser és després posar-hi una mica més, doncs fer-ho el doble... O
1: sí,
0: com?
1: Després va al gust de la persona. Bueno, hi ha molta gent que no li agrada un tipus de peix, posa més d'un altre, o, bueno, i així.
0: Molt bé.
1: Ara ho expliquem.
0: Doncs vinga, va, posem-nos a explicar doncs, aquest plat que hi ha gent que no li queda gaire bé. Jo en sóc un, eh?
1: Bueno.
0: És allò que no saps, dius, ostres, parles d'una sarsuela, ostres, quina sarsuela, no?
1: Sí.
0: I sempre m'hi falta un algo, no? O me queda massa igualida, o bueno, sempre hi ha alguna coseta que no m'acaba de fer-la servir prou bé la taula. Ara ho apunto molta atenció, Mercè.
1: Bueno, doncs vinga. Jo a la sarsuela que preparo, també per quatre persones, quatre o sis persones, sempre poso un quilo de rap, un quilo de lluç, un quilo de musclos, mig quilo de calamars, 12 gambes del cap vermell i bueno, una bosseta de cloïsses, d'aquestes petitetes,
0: sí.
1: 300 grams, dos cebes, bueno, brou de peix, 100 grams de farina, que la dividirem en dues parts, dos dents d'all, un got de vi blanc, julivert, pebre vermella dolça, sal i pebre.
0: Molt bé. Coses ben senzilletes, eh?
1: Sí. Sóc anar un dia a la peixateria i fer la compra.
0: Exactament. Molt bé. Anem, doncs, a la preparació d'aquesta sarsuela.
1: Jo el rap, per exemple, i el lluç, el tallo amb altres maneres de cuinar. Ho faig sempre amb filet, però en aquest cas sempre ho faig rodanxes. I bueno, llavors el primer que faig, preparo tot el peix, cada un individual amb el seu plat, tots els ingredients així separats, i començo amb una bona cassola, li poso oli d'oliva, el rap, bueno, el peix...
0: Li poses bastant d'oli?
1: Una miqueta, sí, perquè ara el que fem és fregir primer el peix, el rap i el lluç, el primer, l'enfarino una mica, amb aquesta farina poso una part en un plat i enfarino el peix i el fregeixo amb sal i pebre.
0: Sí.
1: I vaig fent, doncs, primer fregeixo el rap, després el lluç, ho vaig separant, no? Poso tot en una safata tot ja fet, i després doncs, els musclos doncs, els coco a part, amb aigua, per després aquesta aigua el puc reservar, i els calamars també, els tallo així com si fossin per fer a la romana, sí, també, però també els deixo sofregits una miqueta, una mica d'all i julivert, i els deixo també a part. Les gambes també li dono volta i volta, tot en el mateix oli, i també ho separo. I després, doncs, quan ja està tot el peix fet, tallem les cebes ben petitetes i les sofregim totes amb aquest oli que ja té tot el gust del peix i les anem rossant.
0: Deus tenir que treure si queda una miqueta de... No et queda una miqueta doncs, de solia, de la farina? O...
1: Sí, però això ja a mi ja m'agrada.
0: Ja t'agrada, va.
1: Perquè després és el que et dona la consistència de la salsa. Bueno, amb la ceba, vas posar la ceba i... ja tot se va desfent, eh?
0: També
1: poso una mica de tomàquet, que no ho he dit abans, una miqueta de salsa de tomàquet o un tomàquet
0: però
1: madur.
0: No gaire, no?
1: No, una ratlladura, una miqueta de tomàquet, mitja tomàquet o una tomàquet petita, i ho vaig sofregint tot, i quan està, doncs li tiro, bueno, les dos dents d'all també ho tallem petit i ho afegim tot amb sal i pebre, i després tiro el brou de peix una miqueta i ho deixo que vagi la ceba, que quedi tota, bueno,
0: tot,
1: ja se va quedant tota la salsa ja una miqueta concentrada, i llavors torno a afegir tot el peix una altra vegada amb aquesta salsa. Li afegim el vi blanc també, i una mica de julivert per sobre, i llavors, bueno, afegim les cloïsses, que se vagin obrint. I
0: les cloïsses no les fas a part, com els musclos, Mercè?
1: No, les deixo amb sal a part, amb un plat, no, perquè treguin, si hi ha una mica de sorra o així. Les esbandeixo i després les tiro directament a, quan ja està el caldo, ja ho tiro a la salsa directament. I després, doncs, ja deixar que tot vagi fent xup-xup, i bueno, tampoc hi ha tant de suc, perquè després queda massa aigualit
0: amb la farina. Ja me passa això, doncs, per exemple, el que me queda com massa suc, no? M'agrada, no, que hi hagi una miqueta de suc, però sí, potser no sé si és que tiro massa aigua o brou de peix,
1: o brou de peix, o el caldo dels musclos. Bueno, el que pots fer és, llavors agafes tens una mica de caldo, si te queda molt aigualit, tens una mica de caldo, poses un got a part.
0: Sí.
1: Tires una miqueta de maicena o de la mateixa farina, i fas com, bueno, ho barreges tot. Si vols, pots fer una mica de picada amb unes ametlles, que també queda molt bo. I aprofites ja aquest caldo, que és més espès, ho tires tot, ho remenes, i llavors ja...
0: Val, potser ja s'espessirà...
1: S'espesseix una miqueta. Però ja, com que el peix tot porta farina a l'hora de fregir-lo, doncs, vulguis que no, això va deixant la textura aquesta de la salsa.
0: Què m'he dit? Em dic gambes de cap vermell. Per què? Quines gambes són aquestes?
1: Bueno, és que hi ha molta gent que posa gamba langostinera.
0: Ah, val.
1: I a mi no, personalment no m'agraden tant, perquè són més dures, no tenen tant de gust, i aquestes, pues, tenen el suc que deixa el cap, deixa un color molt maco. Ara, si ho vols xafar, també, a vegades li trec el cap, ho xafo amb el brou, i dona aquest color... A la sarsuela, pues, molt maco, aquest color marró.
0: Molt bé.
1: I ja està, una miqueta de pebre vermella, si a vegades queda la salsa molt blanquinosa, però normalment no queda. Si el sofregit està bé de la ceba, no té per què quedar blanc.
0: M'ha fet, doncs, curiós de tomàquet n'hi posessis tan poc, perquè sembla que per el color, doncs, hi té que entrar-hi tomàquet, no? Perquè es veja aquest,
1: ja, no,
0: aquell color de salsa, no? Que es veu, que no saps quin color té exactament, no?
1: Ja, bueno, jo el tomàquet li poso amb la ceba, perquè evita que s'enganxi a la paella, també, una mica. Fa com antiadherent, això. Llavors és més fàcil
0: a
1: part que li dona una miqueta de gust, però ja no és un plat que tingui que tenir gust de tomàquet. No li trobo.
0: Bé,
1: és només
0: bé.
1: Un punt.
0: Molt bé. Doncs bé, anem a explicar aquests ingredients, els agafem amb molta atenció, i sigui com has dit al principi, doncs, el tipus de peix, després cada un...
1: Sí,
0: no hi posa
1: això,
0: que...
1: hi ha gent que diu, és que a mi el lluç no m'agrada perquè se desfà molt, que és veritat, doncs llavors posen el rap, que té la carn més dura, i posen, pues, si normalment és una rodanxa de cada tipus de peix o de marisc per persona, doncs se posa dos de rap, i ja està, i els musclos. Si un diu, pues mira, jo és que prefereixo més musclos perquè m'agraden més, doncs pues això, pues posa dos quilos,
0: sí. Molt bé, doncs anem a repetir aquests ingredients, Mercè?
1: Vinga, doncs un quilo de rap, un quilo de lluç, tot tallat així a filet, un quilo de musclos, mig quilo de calamars, 12 gambes de cap vermell, una bosseta de cloïsses d'uns 300 grams, dos cebes, caldo, bueno, brou de peix, farina, dos dents d'all, un gotet de vi blanc, julivert, pebre vermella dolça, i sal i pebre.
0: Molt bé.
1: I una mica de tomàquet, que havíem dit, una tomàqueta
0: petita. Un toquet de tomàquet. Doncs molt bé, provarem, de veure.

0: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
1: Estàs nerviós, irritable o desanimat? Calma.
2: Ja has trobat Ràdio Vila-sacra i sentiràs la millora.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: A Bezoya som molt de viure molt fort i molt...

0: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població?
1: Ràdio Vilaxatra des de la capital del món.
0: Tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, també de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar.

0: Digue'm.
1: Hola, sóc la butaca Strandmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
0: Dispensem?
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: La patronal de l'oci nocturn reclama a la Generalitat i als ajuntaments que actuïn de forma urgent contra les noves formes de diversió, com els vesprejos o les festes, amb DJs o barres en restaurants, en clubs esportius, masies, hotels o terrasses. La Federació Catalana de Locals d'Oci Nocturn, FECALON, exigeix igualtat de regles davant la proliferació de festes en espais alternatius perquè ho considera competència deslleial. Glòria Cabrera és la seva portaveu.
4: Nosaltres no estem en contra dels tardeos, ni molt menys, els vesprejos, vale? El que sí que estem reclamant a les administracions és una mica de control. S'estan trobant que estan havent-hi moltes piscines, camps de golf, camps clubs de pàdel o espais que no compleixen amb tota la reglamentació que té que tindre una activitat recreativa musical.
3: La patronal es queixa que, a diferència de les discoteques, totes aquestes activitats no tenen les exigències de llicència, seguretat o insonorització, entre d'altres. Per aquest motiu, demana a la Generalitat un nou cens d'activitat.
2: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.
5: Si no heu entès res, no és problema vostre.

0: Persones amb energia pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I això les fa més felices i el planeta també. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil.
1: Gent Ràdio Vilaseca.
2: Simplement brutal.
3: Sabies que la innovació defineix una empresa competitiva? A Eurecat innovem amb les empreses. Innovem per millorar els seus productes, serveis, processos i models de negoci. I les ajudem a ser més competitives i sostenibles i a marcar la diferència. Entra a www.eurecat.org. Eurecat, centre tecnològic de Catalunya. Innovant amb les empreses, innovant amb tu.
4: Què necessites avui?
5: Oli Verge Extra DOP Empordà, Costa Brava, Tramuntana. Et torna crazy? Com entrar-hi?
6: Productes catalans amb DOP i IGP. Troba'ls al millorquetenim.cat.
5: Amb certification.
6: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Federació Catalana de DOPs i IGPs.
7: Una altra vegada a casa, sense ningú que em digui hola o que em pregunti com ha anat el dia o com estic. I en comptes d'això, quatre parets que fan que em senti atrapada.
8: Prop de 3 milions de persones grans al país pateixen soledat. A la Fundació La Caixa treballem per acompanyar-les i sensibilitzar sobre aquesta realitat. Descobreix com ho fem a escaperoomsoledat.org.

0: Alguna vegada has tingut la necessitat de gaudir d'uns instants d'autèntica llibertat? La sensació de no poder explicar les teves emocions només amb paraules? Has sentit una veu interior que et diu: ara és el moment, el moment.
1: Ràdio Vila-sacra.
2: Pareu bé l'orella.
3: Dos. Un, dos, tres.

0: Dial Interior. L'emissora que busques és dins teu.
1: El programa dels dilluns a mitjanit.
2: A Figueres, la teva floristeria és Rosa Floristeria. Amb Rosa Floristeria agrairàs el millor assessorament personal, el tracte més personalitzat, el repartiment a domicili, els preus més adequats i un ampli ventall d'idees al teu gust per a totes les ocasions. Aniversaris, casaments, comunions... Disseny i decoració en rams, centres de flors naturals i artificials, gran exposició amb bonsais de vidre i plata, venda i exposició de flors naturals i artificials. Rosa Floristeria, al carrer Ramon i Cajal 4 de Figueres, telèfon 972-67-53-31. Rosa Floristeria, la teva floristeria, la teva floristeria.

0: No escoltar aquesta emissora si s'està cuinant. Al quedar enganxats, sentint sensacions, s'us podria cremar el sofregit.
1: Atenció! Des del nostre oasi particular.

0: deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: El millor de la vostra emissora és que feu el que ningú fa. Recolliu el que us sembla més interessant i ho convideu en programes, música, curiositats...

0: i propaganda. Una flipada de ràdio que cal tenir molt de coco per entendre-la. Felicitats i gràcies.
1: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
2: Truca!
1: Repetiràs.
3: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
4: Ai.

T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. Info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

Roses ja ho té tot a punt per celebrar la seva tradicional festa de Sant Pere. Una festivitat amb un fort arrelament que enguany arrencarà dimecres 1 de juliol amb una clara mirada al passat mariner de la vila. El Teatre Municipal acollirà el tret de sortida amb la projecció del documental Aigua, Llum, Lamparó. Es tracta d'un curtmetratge que repassa la història de l'última teranyina de Roses. Una embarcació d'encerclament cobrirà pas a una taula rodona posterior. El plat fort arribarà divendres 3 de juliol, quan l'activitat es traslladi al pàrquing del Moll Comercial. La jornada començarà a ritme de cantada de veneres i continuarà amb una de les cites més esperades pels amants de la gastronomia local. Parlem del tradicional tast de suquet de peix preparat directament per la cofradia de pescadors de Roses. Els tiquets es podran adquirir el mateix matí per un preu de 5 euros. La festa clourà la nit a partir de les 10, amb un espectacle lumínic i el gran

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra.
1: El govern espanyol avança en els tràmits perquè Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, opti a acollir una de les gigafactories europees d'intel·ligència artificial. El Consell de Ministres va aprovar una contribució de 300 milions d'euros a l'empresa comuna europea d'informàtica d'alt rendiment. Aquesta aportació és un requisit indispensable perquè Espanya pugui acollir una de les grans plantes d'intel·ligència artificial europees. La setmana passada, el govern espanyol ja es va comprometre a destinar 719 milions d'euros a la candidatura de la gigafactoria de Móra la Nova, i el Consell de Ministres i la Generalitat ja han donat llum verd a la societat público-privada que ha d'impulsar aquest projecte.
0: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu.
2: Canviem de qüestió.

0: formació professional per als qui busquen més. Informa't a extart.com.
1: La gent de Ràdio Vila-sacra no volem competir. Volem gaudir, senzillament. A què és fàcil d'entendre?
2: Molt.
3: I parlant d'emocions...
4: 80.
5: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
6: Ai.
4: Ai.
6: I ara?

0: bon entenedor. Ràdio Vila-sacra.
1: Estimem la ràdio. Ixe mitjà càlid i proper que connecta les persones. Una ferramenta aliada de les causes justes. Vivim la festa de la ràdio amb els qui la fan i tenen cura d'ella. Música, ràdio i periodisme.

0: on et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: Des de la sintonia de la Municipal de Vila-sacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.
3: I és moment per la cultura.

0: Hola a tothom. Què diu el carrer? El castellà està molt arrelat a Catalunya i per això hi ha un munt de barbarismes. Com hi podem posar solució? Com diries parche?
1: Parche. Una parcheta?
0: Bueno.
1: No ho sé, tapa o casa o... Aviam, no sé si també ho és, però un pagat.
0: Un pagat, exacte.
1: Exacte. Un pagat.
0: Un pagat.
1: En sèrio, que malament sona, sisplau. Ho diu els barbarismes.
0: I abono, abono de les plantes. S'assembla prou.
1: Abonament.
2: Adob.
0: Adob. Xiringuito.
1: Fuà, no estic, ja estic super poc inspirat avui. Digues. Guindilla.
3: No. Guingueta.
0: Guingueta.
4: Bueno, yo en gallego es bochincha, así que por si queréis saberlo...
0: Está bien saber-ho, siempre. Andami.
4: L'andana.
3: No ho sé.
1: No és andami directament, no. Perquè en castellà és andami, o no?
0: Per tant, sí, però no serveix eliminar l'última lletra.
3: No. Tinc apunt de llengua, però no...
1: Jo? Una viga, un...
0: Jo no vaig despullada, sí. Per tant, jo vaig...
1: Mudada.
0: Si no vaig despullada, vaig...
1: Vestida.
0: Una vestida. Ai, la guingueta, ai, la guingueta. I què diu? Ai, la guingueta, ai, Déu-n'hi-do, oh, oh.
5: Informació, música, entreteniment.

Les herències poden ser un laberint. No t'hi perdis. Àries Advocats. Amb un tracte proper i professional t'assessorem, fem tots els tràmits i resolem. I si cal, mediem amb altres hereus. No renuncis a la teva herència sense consultar-nos. Àries Advocats. T'ho fem fàcil. Àriesadvocats.com. Els teus advocats.

0: hores busquem fora el que ens falta. I sí, ja ho tenim aquí.
1: Sí. Prova ara.
2: Mima! Aquest mes a Mima Gallery estem de happy aniversari, amb happy descomptes en sofàs, descans i mobiliari. Epa, però això no és tot. Un fantàstic premi de 1.000 euros pot ser teu. Sí, sí, 1.000 euros de descompte per la compra del teu nou sofà. Mima Gallery, perquè hi ha coses que millor celebrar-les a casa. Més info a mima.net.
3: No me vengas pidiendo perdón.
4: El duet Fangoria actuarà el pròxim 9 d'agost a la Ciutadella, en una nit que també comptarà amb la presència de Nancy Rubias. El grup format per Alaska i Nacho Canut, una de les grans icones del pop electrònic estatal, presentarà el seu nou treball, La Verdad o la Imaginación, el seu primer disc en una dècada. A més, el concert servirà per repassar alguns dels seus èxits més coneguts, com A quien le importa, Rey del Glam o No sé qué me das. La vetllada es complementarà amb l'actuació de Nancy Rubias, la banda liderada per Mario Vaquerizo, coneguda pel seu estil irreverent i pels seus espectacles que combinen música i posada en escena. Les entrades per al concert a través del web del festival. Amb aquesta nova incorporació, els Sons del Món tanca una programació que inclou noms destacats com Pablo Alborán, Joan Dausà, Rosana o Sergio Dalma, així com diverses nits destacades del pop-rock català amb grups com Gossos, Lacs en Busto i Els Amics de les Arts.
5: Escolta.
0: A l'espai el temps no passen hores, passen somriures, passen il·lusions, en emocions, passa entre i oh. Perquè a l'espai el temps passa en experiències. Espai Gironès, l'espai infinit.

0: vegades és dur ser tan popular. Tothom et vol veure, vol saber més de tu, vol estar amb tu, o no?
1: Ho sento, a Ràdio Vila-sacra el rotllo és un altre.
2: Aquí sensacions, i els fantasmes als castells.

0: Digue'm.
1: Hola, sóc la butaca Strandmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
0: Dispensem?
2: Tu pots ser part del canvi.
3: Ràdio Vila Sacra. Oh!

0: Si et trobes en una situació de violència masclista, truca al 900 900 120 o envia un correu electrònic al 900 900 120@gencat.cat. És un servei confidencial i gratuït, operatiu les 24 hores del dia, de l'Institut Català de les Dones. Generalitat de Catalunya.
1: Ràdio Vila-sacra.

0: I de quina manera van les cassoles, les olles, les paelles? Perquè com entra la Joana Molins a la cuina, bueno, tothom està a disposar. Molt bon dia, Joana.
1: Bon dia a tothom.
0: Què t'assembla a tu? Tot això tens a disposar,
1: sí,
0: ja allà al tatapon?
1: Sí, d'olles i paelles ja no en compro més perquè en tinc de tota mida.
0: Què dius ara?
1: Sí, mare meva. A vegades hauré de marxar jo perquè hi capiguen les olles i les paelles.
0: Déu-n'hi-do el que ocupen, eh? A la cuina, tots
1: sí,
0: aquests estris.
1: Sí, sí, sí.
0: Mare meva, vull dir que, escolta'm, i a vegades dius, bueno, aquesta olla per fer l'escudella, jo quan ve Nadal sempre, sempre sí, és el pensament de dir, hem de comprar-ho de més grossa perquè així el bull serà
1: bull
0: millor,
1: més
0: no?
1: Bé. I, sí, sí, tenim aquelles tan grosses per això, clar, i sembla que no, ocupa molt de puesto.
0: Molt bé, Joana, per fer l'àpat d'avui, quin tipus d'estri farà servir? Tots dos tens a punt. Bé, i el que ara explicaràs ho tenim aquí fora, eh? Jo
1: sí,
0: ja m'ho portaré,
1: sí, sí,
0: eh?
1: Després ens
0: gràcies,
1: endurem, ho repartirem.
0: Gràcies, Joana.
1: Sí. Unes mandonguilles amb pèsols. Amb què
0: es diferencien? Els de llàgrima amb uns altres?
1: Perquè aquests els són la primera collita, tant punt el pèsol apunta i el agafen. I, sí, és aquella vaina que potser n'hi ha tres pèsols.
0: Ai, mare meva, ve tu aquí.
1: Clar.
0: Però són grossos aquells que hi ha dintre.
1: No, són petits. Són de llàgrima, per això se'n diuen de llàgrima, perquè clar, són petits.
0: Bueno,
1: ja... Llavors hi ha els altres de mata baixa, que llavors ja són diferents.
0: De llàgrima també, perquè esclar, n'has d'agafar molta quantitat.
1: Molta quantitat per poder anar a fer un platet, eh?
0: No, Déu, escolta'm, el rato que t'hi estàs per obrir-los,
1: per parar-los,
0: eh?
1: Sí.
0: Vinga,
1: sí,
0: va,
1: sí,
0: anem a escoltar-te, Joana.
1: Molt bé, doncs, havia, us he dit, les mandonguilles en pèsols, he fet 1,5 quilos de carn, perquè ja que en fem, fem-ne una mica més, perquè com que és un plat que hi estàs una mica,
0: sí,
1: doncs així ja ho tenim, una part la podem congelar, la podem guardar per un altre dia i el mateix fer ja ho aprofitem tot.
0: Joana, amb els pèsols i tot la podem congelar?
1: Llavors, si som quatre, comptem més o menys i separem.
0: Val.
1: I posem només els pèsols pels que gastarem aquell dia.
0: Ah,
1: ho
0: bé,
1: congelem sense, i llavors quan ho tornes a treure hi pots posar o unes cloises o hi pots posar altres
0: molt
1: coses.
0: Bé, molt bé. És interessant saber-ho, sí, perquè a vegades dius, ho agafo i ho congelo tot.
1: No, jo els congelo sense pèsols, que si te'n sobri i els congeles, no passa res, passa res, però vull dir, si tu ja tens la intenció que sou només quatre persones i la meitat ho congelaràs, doncs llavors divideixes la cassola, com la tens feta, en dos parts ja està.
0: Molt bé, perfecte, doncs vinga.
1: Jo agafo sempre carn picada de cap de llom, perquè el cap de llom és molt més amorós, tant pels canelons, per tot.
0: Tocino sol, vaja.
1: No, 3/4 de quilo de cap de llom,
0: sí,
1: picada, i 3/4 de quilo de vedella.
0: Val, la mateixa quantitat.
1: La mateixa quantitat, més o menys, eh? I llavors això ho barregem, tot ben barrejat. Agafem un bol que sigui una mica gros i posem 3 ous crus. Llavors hi posem una mica d'all i julivert, si ens agrada tallar tot el més petit que puguem. Si l'all i julivert no, l'all ens molesta, no n'hi posem només julivert.
0: Quants alls, perdona, has dit,
1: dos,
0: Joana?
1: Dos grans d'all, tallats ben petits. Pebre negre, perquè la carn sempre és pebre negre i el peix és pebre blanc. Tot, de tota la vida. Quan se fan botifarres i tot,
0: sí,
1: és pebre negre.
0: Sí, i tant.
1: Com feien botifarres.
0: Sí.
1: I llavors en el peix sempre és pebre blanc.
0: El tanto, eh? Això és quasi aquests secrets de cuinera.
1: De cuinera, sí.
0: Sí, perquè a veure, jo ja ho he pensat, pebre blanc, si no té quasi gust a res, doncs
1: no,
0: a veure.
1: Sí, i doncs substancial, pebre blanc amb el peix i el pebre negre, doncs
0: bé,
1: amb la carn.
0: Molt bé.
1: Llavors hi posem pebre, hi posem sal, i tot això, que això fem una massa ben treballat. Quan ho tenim ja tot treballat, i llavors potser, jo us he dit 3 ous, però depèn de l'ou, si és petit, si és més gros, a vegades aquesta carn dius, ostres, m'ha quedat com molt líquida i la pilota poder no me quedarà bé. Llavors hi podem posar una mica de res de pa torrat d'aquest de rebossar.
0: Ah, molt bé.
1: De rebossar.
0: Molt bé, sí.
1: Perquè jo no hi poso ni llet, ni aquell pa amb llet, no n'hi poso. Però no gaire, perquè no ens quedi sec, eh? N'hi posem una mica, tornem a treballar la massa i veurem que ja ens ha quedat consistent per poder treballar aquestes pilotes.
0: Ni tirem, doncs, a la mesura que vegis que t'aquell ve per poder fer la pilota.
1: Per poder fer aquesta pilota. Llavors, amb les mans, naturalment, anem fent pilotetes. Quan ho tenim tot fet, bueno, primer explico els ingredients, no? Perquè deia la farina, el pebre vermell dolç, una ceba grossa, tomàquet natural triturat 6 cullerades, un all porro, els pèsols aquests frescos o congelats, també, bueno. Perquè de congelats n'hi han que també són molt bons. Agafem aquells que diuen que són tan tendres i si ens surten bé, surten bé, que a vegades agafes aquesta marca sempre i un dia et surten bé i un altre dia no.
0: Jo tant. Sempre, ja ho he comentat, i no sé si tu un dia t'ho vaig dir, que me queden com si estiguessin conxupats, no? Com...
1: Sí, et surt com la pallofa,
0: sí, del peso. Sí, sí, una cosa molt... Sí. Bueno, sembla més bona, a veure, com que no és massa bona cuinera, potser...
1: No.
0: És que passa això, no?
1: Si els agafem frescos, haurem de comprar almenys un quilo i mig de pèsols per fer-ne 400 grams o 300, eh? Perquè allò queda molt reduït.
0: Això deu ser per dues persones justes, eh?
1: No, perquè aquí no hi posem una gran quantitat de pèsol. És per
0: acompanyar, les
1: mandonguilles. I llavors un parell de pastanagues, un litre de brou de carn o aigua, també hi podeu posar aigua, eh? Un got de vi blanc per fer aquest sofregit, i per la picada, 15 ametlles, 2 grans d'all, julivert i una mica de xocolata negra.
0: Molt bé.
1: I si teniu una galeta Maria o si teniu un carquinyoli o algo, doncs li poseu i ho bateu tot. Jo ho faig amb la batedora. Hi ha gent que ho fan amb el morter, però el morter, la picada queda, la trobes, queda més grossa.
0: Sí.
1: I amb la batedora queda ben fi. Això, bueno, al gust de cada persona.
0: Escolta, Joana, això de 15 ametlles...
1: Bueno, si són 20 no passa res.
0: S'ha d'anar a missa amb el 15
1: o què hem de fer? No cal, si són 20 no passa res, si són 12 tampoc.
0: Vale,
1: i
0: vale.
1: Si no tenim tot ametlles i posem avellanes i ametlles, el que tinguem a casa.
0: Va. A veure... Va.
1: Sí.
0: Volem que ens quedi bo com tu te surti,
1: bé,
0: a veure.
1: Sí. Bueno, doncs, primer de tot, que haurem fet aquestes pilotes, els fem a la nostra mida, que ens agraden més petites o més grosses, i llavors els afregirem. Però no els afregim molt, perquè què volem? No volem que ens quedi de fora rostides, volem que només quedin sellades perquè la carn no se'ns desfagi. Això fa com mateix com fas una hamburguesa, si la passes molt, és molt dura de dintre. Un bistec igual. Doncs això igualment, els anem fregint, els anem posant en un bol. I aquest oli que hem fet servir el colarem, perquè com que hi ha la farina, els haurem enfarinat les pilotilles, les

0: Falta una mica i posem un ratxet més d'oli. I llavors fem aquesta ceba, com sempre, ben rossa. Quan tinguem la ceba ben rossa hi posarem el tomàquet. Llavors hi posarem aquesta cullerada de pebre vermell dolç que us he dit, de postres, una cullerada, no de postres, de cafè, una cullerada de cafè. Aquest got de vi blanc el deixem que s'evapori i quan tinguem aquest sofregit ja ben passat agafem totes les mandonguilles i els posem aquí.
1: Bé.
0: Els apassem un rato. Que aquestes mandonguilles al posar-les en un bol o en un plat ens hauran deixat aquest suquet tot allà dintre, I llavors ho deixem que passi un rato, llavors hi posem el brou o l'aigua. Jo he dit un litro, però no li poseu tot, perquè més val sempre tirar-hi que no pas que n'hagin de treure. N'hi poseu la meitat o una mica menys i ho deixeu una mitja hora o tres quarts.
2: Això cal que es vagi tirant a poc a poc,
0: sí,
2: i amb cura, que
0: sempre.
2: Per anar veient...
0: Per anar veient el que et vol. Que potser jo dic un litro i potser n'hi haurà de posar un litro i quart.
2: Sí, val.
0: Però això ja a mesura que els aneu fent, veureu vosaltres com us agrada de més espès o menys.
2: A partir de la ceba, anar-la fent a poc a poc,
0: el
2: que anem tirant també a poc a poc.
0: I llavors hi farem la picada, aquesta que hem dit, la tirarem aquí, ho deixarem 10 minuts més, i l'última hora hi posarem els pèsols. Si els hem comprat frescos, no cal que fem res, els hi tirem directament. Els deixem 10 minuts i ja està. Ja està, perquè ara els pèsols són tan tendres
2: que es couen
0: amb aquest suc, amb el suc aquest ja es couen. Si són congelats, no els descongelem, jo no els descongelo mai. Els passeu pel microones, res, 2 o 3 minuts, que treguin una mica només el glaç,
2: sí,
0: i els hi tireu a la cassola també.
2: Molt bé.
0: I
2: quina olor, jo sento l'olor ja de tot aquest cuinat que has fet aquí fora, Joana, això ja és una passada, Molt bé, la picada. Quan li tirem?
0: Sí, la picada li tirem un quart abans de treure la cassola. Com hi tirem els pèsols? La picada.
2: A partir d'aquí, tu la cassola la remenes amb una cullera, la sacseges...
0: No, la remeno una mica perquè no se'ns agafi.
2: Perquè
0: no
2: hi ha alguns àpecs, algunes cassoles que tu dius que només es sacsegen,
0: sí, n'hi ha que sí,
2: Molt bé, doncs aquí tenim aquestes mandonguilles amb pèsols.
0: Exacte.
2: Un àpat realment, doncs, per aquesta temporada.
0: Sí.
2: Molt bé, Joana, sempre és un plaer escoltar-te i realment, doncs, aquests àpats que ens proporciones, doncs ens fan llaminejar, però de quina manera.
0: Sí.
2: Estaria moltíssim que vingués aquí a la ràdio i ens ho aportis.
0: Porti doncs, un dia on
2: la teva sabidoria.
0: Haurem de fer una festassa.
2: Jo també li he preguntat aquí sobre les espècies, a veure quines fa servir, però ja no tenim el temps a sobre i ja ho farem un altre dia.
0: Molt bé, un altre dia. Parlarem de lo que tu vulguis.
2: Moltes gràcies, Joana. Vinga, m'emporto la cassola,
0: Això.
2: Vinga,
0: sí, adéu-siau.

0: 100% Empordà.
1: Suenen las bandas.
2: El programa dels dimarts a mitjanit.
1: Durante una hora el triángulo formado por las bandas de música, los autores que componen las obras y el público, que es el último vértice, serán los protagonistas.
3: Sí, sí, el que tu vulguis, però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix només Ràdio Vila-sacra.
4: La ràdio que s'entén intel·ligentment.
5: Tant si es vol com si no es vol.
3: 107 FM i punt.
6: Amb el suport de la xarxa de museus de les comarques de Girona, la Diputació de Girona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Home.

0: I parlant d'emocions,
1: 51.
2: Ara temps per la cultura.
3: A la vida, cadascú segons els seus gustos i les seves capacitats mentals. I tothom content i el seu aire.
4: K25.

0: A veure, entre nosaltres, tria el que vulguis amb llibertat, que nosaltres continuem aquí, al nostre rotllo i per suposat.
1: Iaia!
2: Mana!
1: Què fas amb aquestes ulleres? Que marxes de festa!
2: Beneit, que no saps que hi ha un eclipse?
1: Un eclipse?
2: Sí!
1: I aquestes ulleres són per mirar l'eclipsi?
2: Esclar, home! El 12 d'agost es farà fosc una part de Catalunya!
1: I a quina hora?
2: A 8:45! Que no ho sabies?
1: Doncs fas bé de dir-m'ho, ja estaré al cas.
2: Aquesta canalla, sempre esteu despistats. Busqueu unes ulleres i busqueu un bon lloc per poder-ho veure.
1: I anirem junts, iaia?
2: I tant que sí. Ja pots preparar la fogoneta, que el 12 d'agost hi anirem junts.
1: Saps què farem, iaia? Miraré el web eclipsicatalunya.cat, que allà ens ho explicaran tot.
2: Bé, quan era molt petita, em vaig veure un de parcial.
1: Ah, sí?
2: Però era molt petita, petita, que no me'n recordo molt gaire. Però clar, em va durar molt poc. I jo ja no me'n recordo gaire perquè era molt, molt petita.
0: Un viatge en el temps.

0: Que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
1: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
0: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
1: 900 102 103. Murprotec, cuidant la teva llar, et cuidem a tu.
2: Restaurant Els Fogons de Canadal, Masia Castell, al veïnat de Canadal, a la Jonquera, us ofereix les millors especialitats en peix i marisc, fresc del dia, tota la varietat de cuina catalana i els plats més selectes de l'Empordà, en un lloc únic on el servei i la tranquil·litat us faran sentir com a casa.
3: Restaurant Els Fogons de Canadal, 972 556 951.

0: Quina sort estar tranquil. Recordi bé aquesta combinació.
1: Torna a connectar amb la vida.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: Escolta, mira, si no pots queixar, de totes les pretendentes que tens. Que sí, home, sí. Bueno, mira, ara jo em vaig a esmorzar i... Adéu.
1: Participa amb nosaltres.
5: El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
6: Truca!
1: Repetiràs.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: La banda sonora dels ocells a una escala tan gran.
2: La Municipal.
3: Per parlar amb la ràdio.
4: 972-51-12-68. Deixa el teu missatge.
3: Calent, calent, calent.
5: Una recomanació.
6: A veure, aquest...
7: Tingui, vaja, ja.
8: I és gratis.
6: Doncs som-hi.
7: Gràcies.
9: Data de la venda, número del tiquet, descripció de l'article.
10: Per qualsevol reclamació, canvi o devolució, pels defectes que apareguin en els productes un cop els comprem, ens hem d'adreçar al venedor amb la factura o el tiquet de compra. La llei et protegeix. Recorda, si tens la factura, tens la garantia. Informa't en el web consum.cat o al telèfon 012. És un consell de l'Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.

0: Arxiu de notícies per a la història.
1: Notícia del 24 de novembre del 2024.
2: Menjar en excés a partir de mitja tarda altera i molt el nostre organisme. El cos no metabolitza els aliments rics en carbohidrats. Ens tornem més intolerants als aliments que ens aporten glucosa i, per tant, es produeix un augment dels nivells de sucre en sang. Això acaba provocant més risc de patir dany cardiovascular i, fins i tot, un envelliment prematur. Doctora Diana Díaz.
3: Consumir majorment les calories després de les 5 de la tarda pot donar més risc de patir a llarg termini, problemes cardiovasculars, problemes als ronyons, problemes a la vista, problemes de diferents tipus. I, a més, es relaciona amb un ritme d'envelliment accelerat.
2: Aquesta associació s'explicaria pel ritme circadiari.
3: Nosaltres tenim un rellotge central dins de l'hipotàlem, a la zona del cervell, que ens marca els ritmes que hem de portar durant el dia. Aquests ritmes circadians depenen gairebé de l'exposició a la llum. El fet que durant les hores del dia siguem capaços de metabolitzar perquè estem exposant-nos a aquesta llum del dia ens torna millors tolerants a aquesta glucosa durant les hores del dia.
2: Amb aquesta recerca es confirma que a banda de la quantitat i de la qualitat dels aliments cal sumar en quin moment del dia ho fem.

0: Nena, quin és el teu secret?
1: Ràdio Vilasaca i punt.
0: Què?
1: Ràdio Vilasaca i punt.
0: Perquè quan estàs bé, somrius.
2: La cuina empordanesa es distingeix per la varietat de sabors i contrastos. El mar dona un excel·lent peix i marisc, típic dels plats de la costa. La plana, fruites i productes de camp i horts. I la muntanya, les carns, els formatges i els productes silvestres. La barreja de tots ells és la materialització de l'anomenada cuina de mar i muntanya. Però la seva essència radica en la utilització de productes autòctons de molt bona qualitat. La carta del restaurant és un exponent d'aquesta qualitat, on la gastronomia catalana s'expressa en cadascuna de les receptes, en perfecta harmonia amb la restauració dietètica, baixa en calories, i vegetariana que respecta els sabors mediterranis i empordanesos, acompanyada d'una selecció de vins de collita pròpia i resumit en una proposta gastronòmica creativa amb serveis a la carta i menú del dia. També menús temàtics segons temporada i cuina de mercat. Tot això té un objectiu únic: el benestar i la satisfacció del visitant.

0: Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
1: Al cinema dijous a mitjanit.
2: I parlant d'emocions,

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Per comprar un habitatge ja es necessiten 9 anys de sou íntegre a Barcelona, el doble que a Lleida, segons l'últim informe del Banc d'Espanya que ens explica en Climent Sabater.
2: En l'última dècada, l'habitatge s'ha encarit de mitjana a Catalunya gairebé un 80%, segons l'informe anual del Banc d'Espanya. Comprar ara un pis a Barcelona requereix de 9 anys de salari íntegre. Això a la capital catalana. A Girona es necessita la renda sencera de 6 anys, a Tarragona de gairebé 5 i a Lleida 4 anys de sou. Si parlem de lloguer, la mitjana de renda que hi destinen les famílies s'enfila al 30% a Barcelona, un esforç que és del 23% a Girona i Tarragona i que cau fins al 20% de nou a Lleida. Una pressió a l'alça dels preus derivada de la poca oferta i també de l'ínfim parc d'habitatge públic, que a Catalunya és del 3%, xifra que si bé dobla la mitjana espanyola, queda anys llum del 15% de parc públic de França o Alemanya i més lluny encara del 34% d'habitatge públic dels Països Baixos.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra. Ser a prop vol dir veure les coses més bé.

0: amb energia pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I això les fa més felices i el planeta també. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil.
1: Gent Ràdio Vila-seca.

0: simplement brutal.
1: Contestador de Ràdio Vila-sacra, 972-51-1268.
2: WhatsApp de Ràdio Vila-sacra, 656-19-70-62.
3: Qualsevol família disposada a oferir estimació, tendresa, comprensió, atenció i dedicació a un infant pot ser família acollidora. També ha de ser capaç d'ajudar-lo a comprendre i respectar la seva història personal i familiar, a construir la seva identitat i a conèixer i compartir la seva pròpia cultura. Més informació a acollimentfamiliar.org 93 365 65.

0: informació, música, entreteniment. La cuina empordanesa es distingeix per la varietat de sabors i contrastos. El mar dona un excel·lent peix i marisc, típic dels plats de la costa. La plana, fruites i productes de camp i horts. I la muntanya, les carns, els formatges i els productes silvestres. La barreja de tots ells és la materialització de l'anomenada cuina de mar i muntanya. Però la seva essència radica en la utilització de productes autòctons de molt bona qualitat. La carta del restaurant és un exponent d'aquesta qualitat, on la gastronomia catalana s'expressa en cadascuna de les receptes, en perfecta harmonia amb la restauració dietètica, baixa en calories, i vegetariana que respecta els sabors mediterranis i empordanesos, acompanyada d'una selecció de vins d'acollida pròpia i resumit en una proposta gastronòmica creativa amb serveis a la carta i menú del dia. També menús temàtics segons temporada i cuina de mercat. Tot això té un objectiu únic, el benestar i la satisfacció del visitant. 107 de la FM. Nutrició amb Laura Crosas.
1: La xirimoia. La xirimoia, la gran desconeguda de les fruites exòtiques, que no deixa indiferent a ningú, ni tan sols pel seu aspecte. És originària dels Andes peruans i muntanyes d'Equador i fou importada a Europa des d'Amèrica. Actualment, el seu principal cultiu es troba a Andalusia. Aquesta fruita, verda i rugosa per fora, de pell similar a la d'un rèptil, prové del xirimoier, Annona cherimola. Quan es talla per la meitat, la seva polpa blanquinosa i carnosa, que pot recordar la de la pera, amb llavors negres, contrasta amb el seu exterior i el seu sabor dolç pot recordar lleugerament el plàtan. De fet, a la seva llengua original, el quichua, chirimoya vol dir llavors fredes, fent referència a les elevades altituds on creix l'arbre entre clima fresc i assolellat. La seva temporada òptima de consum és als mesos de fred, de setembre a gener. I tot i existir diferents varietats i als seus països d'origen trobar peces d'aproximadament un quilo, a Espanya es comercialitzen unes més petitones, d'entre 150 i 200 grams de pes. Per trobar el punt de maduresa correcte, cal que no estigui ni massa dura ni molt tova al tacte i que la pell no presenti taques negres. D'aquesta manera, la seva dolçor serà l'ideal i la podreu menjar com si fos un caqui, a cullerades. Com la majoria de les fruites, més de la meitat del seu pes és aigua i, per tant, força hidratant, però també conté força sucres. Per aquest motiu, les persones diabètiques cal que vagin amb compte de no abusar-ne i que la consumeixin fresca per aprofitar la seva fibra i evitar-la en forma de batut. També és rica en vitamines com la C i minerals com el potassi, per tant, indicada pel seu lleuger efecte diurètic per ajudar al bon funcionament del sistema immunitari i perquè, més de ser saciant, és de fàcil digestió. La podeu trobar en receptes de confitura i rebosteria i a l'estiu en batuts i liquats. Si costa treure les llavors, podeu passar la polpa per un colador xinès i la crema resultant la podeu usar per afegir iogurts o a receptes de postres per aportar dolçor i reduir els grams de sucre afegit. La xirimoia, com a fruita tropical, té grans competidores com el mango, però al ser de cultiu nacional i amb grans propietats i sabor dolç, cada vegada és més fàcil de trobar-la al mercat i afegir-la a la teva dieta.
2: En el 107 de la FM.
0: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
3: Es pot capturar la llum de la matinada? De què fa gust un paisatge? Els que ens preguntem coses és perquè sabem que allò extraordinari és a només una pregunta de distància. La curiositat ens fa millors. Gaudeix-lo amb moderació.
4: Estàs escoltant Ràdio Vilasacra 107.0 FM.

0: WhatsApp de Radio Villa Sacra, C5, C19, 70, 62. I am Frank Sinatra, and from heaven we always listen to you.
1: O sigui, que Frank Sinatra no només sap el nostre WhatsApp, sinó que diu que ens escolta des del cel. Mira que bé!

0: l'escola ens van dir que només es posava en castellà, però en alguns llibres en català el posen. A veure, és cert que a la tradició d'escriptura catalana aquest signe no se sol posar. Les preguntes es marquen amb un signe d'interrogació al final. Ara bé, hi ha un cas en què generalment tothom accepta l'ús del signe d'interrogació al principi i és a les preguntes molt llargues, de dues línies o més. Ara bé, així s'ajuda el lector a veure que allò tan llarg és una pregunta i comença en tal punt. També és cert que alguns filòlegs defensen l'ús d'aquest signe en absolutament tots els casos, igual que es fa en castellà. O sigui que si posant aquest signe, per molt que no formi part de la tradició catalana, fas que la lectura sigui més senzilla, el pots posar sense remordiments.
1: No hi ha res que t'acompanyi més que la ràdio. Així és.
2: Què vols dir?
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Això sí.
5: És així i ja està.
4: Ui, quina joia que ve ara.
2: Tant, tant, tant, que Déu-n'hi-do.
3: Sí.

0: Quan ets davant d'un expert, de seguida te n'adones. Per això, quan comptes amb la teva gestoria, saps que estàs en bones mans. Siguis empresa o particular, la nostra experiència és la teva tranquil·litat. Troba la teva gestoria a gestors.cat. Gestors administratius col·legiats. Mirem per tu.
1: Llibres de ciència.
2: La nostra proposta d'avui ens acosta a l'últim gran depredador marí que va viure fa 3 milions d'anys.
3: Es tracta del llibre Megalodon, dels investigadors i divulgadors científics Tim i Emma Flannery. L'obra és el primer gran assaig sobre aquest tauró gegant que feia fins a 20 metres amb mandíbules de 2 metres d'ample i 10 vegades més pesat que el Tyrannosaurus rex. Els dos autors ens acosten a la vida d'aquest gran animal i analitzen diferents teories al seu voltant, fins i tot la possibilitat que encara en quedi algun exemplar viu. Es tracta, en definitiva, d'una biografia rigorosa i alhora amena d'un ésser apassionant que va ser una peça clau en la història natural del nostre planeta.

0: Reflexionar ens ajuda a créixer.
1: Ara toca calmar.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Les operadores de telefonia mòbil hauran de garantir almenys 4 hores de cobertura al gruix de la població. En cas de pagar del govern espanyol, està preparant una normativa per garantir que si falla el subministrament, els mòbils no deixin de funcionar de seguida a un 75% dels ciutadans. Ho ha anunciat el ministre per a la transformació digital, Óscar López.
2: España está inundada de decenas de miles de antenas de telefonía. Y desde luego vamos a aumentar la resiliencia de nuestro sistema de telecomunicaciones. Y por eso estamos ultimando un Real Decreto de Seguridad y Resiliencia de las redes y servicios de telecomunicaciones electrónicas y determinadas infraestructuras digitales. Como digo, el objetivo es que haya una autonomía al menos de 4 horas en caso de apagón para esa cobertura de telefonía.
1: La intenció, diu López, és aprovar aquesta normativa abans que acabi l'any perquè les companyies vagin instal·lant gradualment bateries a les antenes de telefonia o sistemes alternatius de subministrament elèctric als seus centres.
3: Ràdio Vila-sacra Empordà, 107 FM.
4: Això és...
5: És meravellós.
4: La música més propera a tu...
5: Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Has vist aquella senyora en moto? Però quina edat té? Encara caurà.
1: Però on va? Ostres, al grup de classe tinc una dona de 70 anys. Ens tocarà fer la seva feina.
2: Aquestes frases tenen un nom, edatisme. L'experiència, les ganes d'aprendre i el talent no tenen edat. L'edatisme és una forma de discriminació que menysprea les capacitats de les persones per la seva edat. Més informació a diva.cat/edatisme.
3: Si l'edat no em limita, per què ho has de fer tu?
4: La gent de Ràdio Vila-sacra no volem competir. Volem gaudir, senzillament. A què és fàcil d'entendre?
5: Molt.

0: la teva botiga Action i a l'app. Action. Petits preus, grans somriures.
1: Action Figueres. Al Carrefour de Vilatenim.
2: Ara toca calma.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El govern espanyol aprovarà aquest juliol una pròrroga dels lloguers i una pujada de l'IVA dels pisos turístics al 21%. Són dues de les mesures que s'inclouran en un decret llei sobre habitatge. L'executiu ha avançat que n'hi haurà algunes que serviran per mobilitzar habitatge assequible i unes altres que persegueixen rebaixar els preus del lloguer. Entre les que ha avançat la ministra portaveu, Elma Saiz, també destaquen la regularització dels lloguers de temporada i d'habitacions i la bonificació de l'IRPF als propietaris que abaixin els preus. Totes s'inclouran en un decret que hauran de convalidar el Congrés.
2: Serà un real decreto ley amplio y transversal, que incorporará medidas que han apoyado los diferentes grupos a lo largo de la legislatura para que todos puedan sentirse representados en él. Un problema com el de la vivienda solo se puede resolver desde el acuerdo.
1: La portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazo, troba a faltar coses en aquest paquet de mesures anunciat.
3: No ha dit res sobre la moratòria de desnonaments i és una mesura imprescindible de recuperar.
1: El sindicat també reclama que les pròrrogues de lloguers siguin integrals i que s'hi puguin acollir tots els llogaters.
0: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra. Les baixes, pels optimistes, per les pessimistes, per les que somriuen, per les presumides. Ràdio Vila-sacra. Per les que ploren. Pels extrovertits, pels esportistes, pels músics, per les que llegeixen. Ràdio Vila-sacra. Pels compromesos, pels que ho tenen tot, pels que no tenen res. Per les que s'equivoquen de festa.
4: Ràdio Vila-sacra.
0: Pels grans. Pels petits. Pels no tan petits. Per les famílies. Ràdio Vila-sacra. Pels joves calvos. Per les dansaires.
4: Ràdio Vila-sacra.
0: Pels pescallunes. Pels romàntics. Per tots.

0: Ara farem un petit experiment.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
0: Et volem escoltar.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Hola, bon dia. Bueno, una cosa, jo volia dir... Mira, que els mitjans de comunicació estan fent molt èmfasis amb les coses dolentes de la joventut. Quan mai a la vida, en la història d'aquest país, hi havia hagut tanta joventut entregada a les ONGs i al treball voluntari i incondicional i sense rebre res a canvi més que la satisfacció personal d'ajudar, com en aquests moments. Tenim una joventut fabulosa. Evidentment, hi ha un 0,01% que són criminals, que són violadors, que són lladres, que són... Però la majoria no. La majoria és una joventut fantàstica. Quan jo era jove, més jove, perquè ara encara soc jove, no hi havia tant voluntariat, eh? A la meva època jo no tenia amics que fossin voluntaris de res. I en canvi, ostres, o estan molt liats amb els estudis i realment no poden, o la majoria són voluntaris d'alguna cosa. I ho fan de tot cor, vull dir, sense esperar res a canvi. O sigui que jo aposto per la joventut. És una de les joventuts més sanes que tenim, eh? I clar, què surt a la tele? El botellón, la violación, el no sé què... I per què no surt l'altre? Si tenim una joventut fantàstica i fabulosa. En fi, ho deixo aquí.
4: Participa amb nosaltres.
5: El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
6: Truca!
4: Repetiràs.
7: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquarium Oníria.
8: Aquestes rebaixes, gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades a Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.

0: Sol de luz tarda. Sol de luz tarda.
1: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
2: I parlant d'emocions.
3: 85.
4: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
5: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo, o que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
6: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
7: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
8: M'interessa. Merenga, merenga.

0: Has escoltat una novetat musical de la setmana a Ràdio Vila-sacra i de bona gana.
1: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
2: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La inflació i els nous hàbits de consum fan que any rere any la despesa de les llars vagi en augment. S'ha incrementat un 25% en els últims 10 anys, segons l'enquesta de pressupostos familiars de l'Institut Nacional d'Estadística. L'any passat, la despesa anual mitjana de les llars catalanes va superar els 38.000 euros. La despesa més important en la immensa majoria de les llars és la que es dedica a pagar l'habitatge i les factures del subministrament. Ja suposa un terç del total, i les llars amb menys ingressos hi destinen la meitat dels recursos. Els canvis en la societat i en els hàbits de consum queden reflectits en les despeses de les llars. En l'última dècada s'ha incrementat la despesa en educació, sanitat, plataformes de streaming i en bitllets d'avió. En canvi, cauen les despeses en premsa, llibres, joieria, tabac i loteria.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra. Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
2: La teva ràdio local és Territori. Som terra, som territori.

0: Salvador Dalí continua sent una de les grans portes d'entrada de Cadaqués al món. La relació entre l'artista i el municipi on va viure i crear bona part del seu univers es reforça ara amb la nova ruta Dalí, un itinerari que recorre una trentena d'espais relacionats amb el pintor. Aquest ha estat dissenyat per Josep Playà, membre dels Amics dels Museus Dalí, una associació cultural vinculada a la Fundació Gala Salvador Dalí.
1: Normalment sempre es lliga Dalí amb Port Lligat o amb la casa on anava a estiuejar amb la seva família, al Llaner, però en realitat hi ha molts altres espais de Cadaqués que tenen relació tant amb la seva obra, perquè va pintar diferents espais de Cadaqués, com en diferents moments de la seva biografia, no? És a dir, per citar un exemple, doncs, allà al passeig hi ha l'antic Hotel Miramar, on van venir Paul Éluard i Gala per primera vegada, i és aquí on Dalí coneix a Gala i a partir de llavors s'inicia la relació.
0: En el poble ja existeixen altres rutes sobre Dalí, però aquesta identifica els llocs amb

0: aquesta oferta, no?, de que nosaltres ja fem diferents rutes i es fan rutes d'Ali també, però a Genti Formigues no necessites ningú que te guiï, no?, sinó que tu tens una guia ja i tu mateix et vas fent les formigues i vas buscant aquestes formigues.
1: Iniciatives com aquesta reforcen una marca que atrau milers de visitants, sobretot internacionals, que arriben a la Costa Brava atrets pel geni surrealista. Saben bé la importància de renovar constantment el relat de Dalí és a Figueres, la ciutat natal de l'artista. La Fundació Gala Salvador Dalí fa gairebé 30 anys que manté viva la seva figura amb noves adquisicions d'obres, recerca i exposicions al Teatre Museu Dalí. L'Ajuntament, per la seva banda, també ha buscat ampliar aquesta mirada amb la Casa Natal de Dalí, inaugurada el 2023, un espai que no explica només el Dalí artista, sinó també el nen i l'adolescent empordanès, vinculat al context cultural de la ciutat de principis del segle XX. La pregunta, però, és si aquest gran reclam deixa prou espai perquè creixin altres relats del territori. Per Mariona Sugranyes, la regidora de Cultura de Figueres, el repte no és limitar Dalí, sinó aprofitar la seva projecció internacional per donar a conèixer altres atractius de la ciutat i la comarca.
2: Qui ve a visitar Figueres és pel Teatre Museu Dalí, és així, i per Dalí, no? Llavors nosaltres mirem d'estirar-lo cap a altres atractius que té la comarca i que té Figueres, no? I és per això que ara hem fet aquesta entrada que et permet sumar tots aquests museus i, per exemple, se'n vagi a veure el Castell de Sant Ferran, o bé poder-los tirar amb els monuments romànics del voltant, no?, de Figueres, del romànic empordanès tan important, o bé doncs, també el Museu del Joguet de Catalunya, que és un gran dels grans tresors. Nosaltres estem treballant molt en que Figueres es converteixi en una ciutat de museus i de cultura.
1: L'escriptor Josep Pla, el monestir de Sant Pere de Rodes, Empúries, els pobles romànics de l'Empordà, per molts són un patrimoni que ha quedat eclipsat per Dalí. Per Dolors Vidal, professora d'Història i membre de l'Institut de Recerca en Turisme, la solució hauria de passar perquè cultura i turisme treballessin de la mà i creessin un relat compartit.
3: Aquí, com diem sector turístic, entenem aquests espais d'infraestructura d'allotjament, hotelera i extrahotelera, càmpings, apartaments turístics, hotels. Aquí la gent viatja pel contingut i després va a dormir. Sector turístic, en primer lloc, haurien de ser els responsables de les infraestructures culturals importants, els seus objectius i les seves activitats. En un entorn hiperturístic com és el nostre, no hauríem de separar una cosa de l'altra, perquè jo penso que la cultura és la real, la que existeix, la veritable, l'autèntica, i la promoció turística s'ha de basar en això.
1: Alhora, creu que la ciutadania també s'hi hauria d'implicar.
3: El relat de que no ens agraden certes coses del turisme ha anat agafant pes i ha inhibit la corresponsabilitat sobre aquest fet. Els Amics del Romànic de l'Alt Empordà, una associació que intenta protegir el romànic, que és meravellós, de l'Alt Empordà. Doncs la seva vinculació amb el turisme, quina és realment i quines ganes tenen d'entrar aquí, no?
1: Dalí continua sent una porta d'entrada privilegiada a l'Empordà. La seva marca té una força internacional difícil de substituir, però el debat és com aprofitar aquest reclam sense que faci ombra a la resta del territori. El repte, segons els experts, no és viure sense Dalí, sinó aconseguir que després de Dalí hi aparegui tot un Empordà encara per descobrir.
4: Sensacions de Ràdio Vila-sacra.

Hola, bon dia. Soc en Marc Domínguez. Avui recomanaré un llibre que és La pelota Hapler. És un llibre per totes les edats escrit per Jordi Cervera, un autor excel·lent en l'escriptura de llibres. El llibre tracta d'un estiu que es pot convertir en un càstig per a l'Abril, que és la protagonista. Emma, la seva millor amiga, passarà les vacances amb ella i la seva família. Tot seria perfecte si l'Emma no s'hagués enamorat del seu germà Biel, el que l'Abril no suporta per egoista i mentider. Un desconegut personatge canviarà les seves vacances i la relació entre els dos germans. Després de triomfar en la vida, ensenyarà als nois que l'èxit no val res si es construeix amb trampes i allunyant-los d'aquells que farien al món un lloc feliç. Què pot passar en les seves vacances? S'ho passaran bé o malament? Llegiu-vos aquest llibre.

0: Xoc de luz tarda. Xoc de luz tarda.
1: Primer el van voler eliminar i després el van intentar col·lapsar. La realitat és que segueix més viu que mai. Més viu que mai. És
2: Cavity 5.
1: Més viu que mai. Més viu que mai.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El govern autoritza la Guàrdia Urbana de Tarragona a fer vigilància amb drons a les zones perilloses de les platges. Es vol acabar amb els salts des de les roques i l'accés a zones conflictives per evitar accidents com el de fa uns dies, amb tres joves morts. Tarragona, Manel Sastre.
2: El patrullatge amb drons s'activarà de forma immediata, segons el sotscap de la Guàrdia Urbana de Tarragona, Alberto Lacueva, que espera que aquesta eina ajudi a reduir un problema endèmic.
3: Poder vigilar d'una manera més eficient el tema dels salts. Encara que sancionem, no acabem d'acabar amb aquesta incidència. El dron avisarà la patrulla, la patrulla anirà i denunciarà qui tingui que denunciar.
2: Els agents reconeixen que les sancions mínimes actuals d'uns 100 euros no ajuden gens a dissuadir els joves que continuen saltant. La vigilància es farà a les zones de roques de les platges del Miracle, la Savinosa i la Rabassada. La consellera d'Interior, Núria Parlon, creu que cal valorar totes aquestes accions per millorar la seguretat.
4: Des del departament doncs, podem ajudar per millorar tots els sistemes de guaita. Estem actualitzant des de la Direcció General d'Administració i Seguretat. Tot el que siguin recursos de prevenció i de protecció, doncs, per part nostra els veiem correctes i positius.
2: De fet, el govern està treballant ja per actualitzar el marc normatiu i millorar la vigilància a les platges per poder aplicar-lo l'estiu vinent. La consellera ho ha anunciat en la presentació de la campanya A l'aigua fem equip, per promoure un bany segur. En aquesta campanya d'estiu ja han mort ofegades 5 persones al mar i 4 en piscines.
5: Recull de notícies Ràdio Vila-sacra.
6: Un viatge en el temps.
7: Per a tota la família, la millor música.

0: I parlant d'emocions,
1: 86.
2: Benvinguts els que encara escolteu la ràdio a la ràdio.
3: Servei de socors de Ràdio Vilasacra 107 FM.
4: Socorro! Socorro!
5: Es prega la Caputxeta Vermella i el Llop Feroz, que estan de viatge a Danubis, per vés a saber a on, es posin en contacte urgent amb l'abuelita, que encara està pendent de la cestita, amb les galatetes, la fruita i el potet de mel.
2: Podeu deixar la vostra crida de socorre al contestador 97251 1268.

0: Oferir i fer el que fa tothom, ho fa tothom. Aquí Sensacions.
1: Tinc 53 anys, la millor edat de la meva vida.
2: Jo tinc 73 anys com 73 roses.
3: Jo 42.
4: Avui en faig 34.
5: Ara estaràs orgullós de la teva edat.
6: Sentim 96, quasi 96.
7: Ràdio Vila-sacra.

0: Propostes en xarxa.
1: 214 escales i, com a recompensa, una vista panoràmica de Reus i la Costa Daurada. Des de dalt del campanar reusenc també veureu Tarragona, Salou, Cambrils, els cingles de Mussara i les muntanyes de Prades. Si encara us falten excuses per visitar-lo, us en dono algunes més. Dubte que el campanar de Reus és un dels elements més emblemàtics de la capital del Baix Camp. És el punt més elevat de la ciutat i, poca broma, el segon campanar més alt de la demarcació de Tarragona. S'hi arriba a través d'una escala de cargol, obra de Gaudí. De fet, l'arquitecte el va posar com a model de campanar on conflueixen l'ús religiós i el civil, ja que actua com a punt de guaita. Però si sou curiosos, també us agradarà saber que al sostre de la tercera planta hi ha una clau de volta on s'hi pot llegir 1562. És l'any de construcció de la torre. Una mica més amunt, a la cinquena planta, hi ha un dels escuts més antics de Reus i, a dalt de tot, les dues campanes originals. Són la Petra Clàudia, la més gran i l'encarregada de tocar les hores, i la de Sant Bernat, la més antiga, també coneguda com la dels gegants, perquè repica durant la sortida d'aquestes figures per les festes del Corpus, Sant Pere i la Misericòrdia. Hi ha més campanes, però haureu d'anar-hi un cap de setmana perquè us ho expliquin. Els dissabtes i els diumenges al matí podeu visitar el campanar de Reus. En trobareu tota la informació als webs reus.cat i reusturisme.cat.

0: No, aquí no tenim cracs.
1: Aquí no tenim superdotats.
2: No tenim el millor de res. Ni som líders de res, ni ho pretenem.
1: Aquí, amb il·lusions, tenim suficient.
3: Amb el suport d'Inèdit Tours, empresa de serveis culturals i divulgació històrica.

0: Show de luz tarda.
1: What's up, my friend? Welcome to the English Revolution.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Atenció, sisplau. Els advertim que el que sentiran a continuació és una experiència estereofònica inigualable. Així que, seguin el sofà, apugin el volum de l'aparell d'alta fidelitat i obrin bé les orelles.

0: parlem...
1: De quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar?
2: D'acord.
1: Quin és l'autèntic operador 100% català?
2: Vera.
1: I el més ben valorat pels usuaris?
2: Vera.
1: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
2: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
1: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
2: Vera.
1: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
3: Avancem junts.
4: Chic Roses. Compra la teva entrada a chicroses.es.
5: Pareu bé l'orella.
6: És temps de renovar il·lusions. A Tapisseria Chia ho sabem i per això t'oferim ara la possibilitat de renovar el teu vell sofà. Així de fàcil, el seu nou sofà a preu de cost. A més, a Tapisseria Chia, com sempre, li continuem oferint matalassos de làtex natura, catifes, toldos, cortines, reparacions de sofàs. Ara és el millor moment per visitar Tapisseria Chia. Ens trobarà al carrer Pere III, número 64 de Figueres. Recordi, Tapisseria Chia, si és Chia, sí.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Benvinguts a la Biblioteca de Figueres, una biblioteca pública oberta a tothom. Pots venir a la biblioteca a llegir una estona o a consultar material, però si el que vols és emportar-te a la casa, et caldrà el carnet de la biblioteca. Te'l farem gratuïtament en un moment. Només cal que ens portis un document d'identitat. Amb el carnet podràs emportar-te a casa llibres, revistes, música, cinema i tenir-ho durant 30 dies. Si necessites aquest material durant més temps, pots renovar-lo fins a dues vegades, sempre i quan no hi hagi ningú que el tingui reservat. D'altra banda, si et cal algun material que no està disponible, te'l reservarem i t'avisarem tan bon punt el retorn. Si et pots informar de totes les nostres activitats, pots fer-ho a través del web de la biblioteca o seguint-nos a Facebook, Twitter, Instagram. Ja ho veus, a la biblioteca t'oferim una porta oberta al coneixement i esperem

0: Radio Vila Sacra.
1: Made in Europe.

0: en el 107 de la FM.
1: Apunta bé.
2: La música de la teva vida.
3: Avui...
4: Sí?
5: Jo!
6: A vegades, per veure el món des d'un angle nou, necessites fer coses que no has fet mai.
7: Mai estaràs sola.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
8: Bona tarda. Bueno, mira, l'any passat ma mare em va regalar un gos de joguina i tot perquè jo des del petit que demano un gos...
9: Hola, molt bona tarda. Doncs mira, el regal no va ser estrany, però les circumstàncies sí que van ser-ho. Doncs va passar que era un dia de Reis, jo volia un hàmster de regal. I de sobte pugen els meus pares, em donen una carta i per buscar el hàmster. I jo dic, l'haig de buscar? I em diuen, no, Josep, el hàmster està mort. I jo em vaig començar a plorar, clar, tenia 8-9 anys, i vaig dir, el vull veure. Baixo el cotxe al maletero, obro el maletero i veig que el hàmster està corrent i que estava viu. Estava viu a la gàbia. Mons pares es pensaven que estava mort, però en veritat estava viu.
1: He estat pensant, perquè no era fàcil. No sé si estrany, estúpid o fora de lloc. A mi em van regalar una vegada també per Reis una planxa d'aquelles del cabell, perquè jo tinc el cabell llis, i jo no necessitava pas per res.
7: Deixa un missatge.
10: Ràdio Vila-sacra,

Roses ja ho té tot a punt per celebrar la seva tradicional festa de Sant Pere. Una festivitat amb un fort arrelament que enguany arrencarà dimecres 1 de juliol amb una clara mirada al passat mariner de la vila. El Teatre Municipal acollirà el tret de sortida amb la projecció del documental Aiguallum Lamparó. Es tracta d'un curtmetratge que repassa la història de l'última teranyina de Roses. Una embarcació d'encerclament cobrirà pas a una taula rodona posterior. El plat fort arribarà divendres 3 de juliol, quan l'activitat es traslladi al pàrquing del Moll Comercial. La jornada començarà a ritme de cantada d'havaneres i continuarà amb una de les cites més esperades pels amants de la gastronomia local. Parlem del tradicional tas de suquet de peix preparat directament per la cofradia de pescadors de Roses. Els tiquets es podran adquirir el mateix matí per un preu de 5 euros. La festa clourà la nit a partir de les 10 amb un espectacle lumínic i el gran ball

0: Associació Reemplant Flinfla. Ho entens ja?
1: Doncs això i així de clar.
2: Des de Girona.

0: Show de luz tarda. Show de luz tarda.
1: Servei Municipal de WhatsApp a Vilasacra. 678-60-13-31. Només per enviar informació. No es contestaran trucades ni missatges. 678-60-13-31.
2: L'usuari pot donar-se d'alta i baixa en qualsevol moment.
1: Més informació 972-50-75-23. Ajuntament de Vilasacra.

0: ¡Ay, madre! ¿Y dónde voy yo?
1: La pregunta.
2: Per què la música d'avui dia sona tota igual, canti qui canti? Serà la intel·ligència artificial o és que allò artificial ja és la intel·ligència?
3: 90 Grad auf 26 in Deutschland. Tu auf Ass.

passió, música, entreteniment. Lloguer, acció de llogar, negoci pel qual accedeix una cosa a una persona durant un temps a canvi d'una rendibilitat. Segur, adjectiu, és cert, lliure i exempt de tot perill o risc. Si penses a llogar, ja ho saps, Lloguer Segur. Informa-te'n a lloguersegur.cat. Lloguer Segur, la protecció als propietaris.

0: Veniu, veniu. Us revelarem un secret.
1: Estaria bé posar aire condicionat. I tornar a pintar, i posar gespa artificial i llums LED a la terrassa.
2: Leroy Merlin. Una llar no neix, una llar es fa. Gent que és feliç, fem feliços els altres.
3: En Jaume Sisa, per Cellers Maset.
4: A Cellers Maset creiem en el vi de casa, perquè el vi de casa és molt més que un vi. És una manera de fer, de ser aquí. El vi de casa és un vi que parla de tradicions, de moments compartits, de celebracions. El vi de casa és el vi de casa de l'Albert, de casa de la Marta, de casa meva. I és el vi de casa teva, si és que hi ha cases d'algú.
3: Maset, el vi de casa.
5: Aigües, arrossos, anxoves, mels, embotits, fruits secs, sofregits, recuits, olis, cerveses, cafès, infusions, vins... Els millors cuiners, enòlegs i crítics gastronòmics han posat el segell Girona Excel·lent a 79 productes elaborats íntegrament a les comarques gironines dels més de 300 aspirants a aquesta distinció. Girona Excel·lent, segell de qualitat.

De mitjans de comunicació n'hi ha tants i de tantes qualitats i possibilitats avui dia al món als quals accedir simplement amb un mòbil, que qui et digui que és líder d'alguna cosa t'enganya. No et deixis enganyar més, raona i tria el mitjà que més t'identifiqui, sense necessitat que et vulguin convèncer perquè són líders de res. Comencem a utilitzar el cervell correctament que falta fa al món.

0: comença una nova edició del Festival Estiu que es prolongarà tota la setmana en 6 escenaris diferents de Castelló, d'Empúries i Empúria Brava a l'Alt Empordà. Han programat 12 concerts, alguns gratuïts i altres de pagament, amb noms com Ginestà, Masoni i Tomeu Penya, Girona, Fèlix Martín.
1: El Festival Estiu arriba a la 6a edició reivindicant la música i el patrimoni del país i per això es fa en espais singulars de Castelló d'Empúries. El tècnic de cultura de l'Ajuntament, Martí Fontclara, destaca que el festival comença amb un 80% d'entrades venudes.
2: Això està demostrant que el Festival Estiu ja és un festival consolidat i que ja estem amb ànsies, amb nervis per començar aquesta edició del Festival Estiu.
1: Ginestà el dia 3, Masoni el dia 4, o Tomeu Penya i Alosa en la Cluenda diumenge dia 5. Són algunes de les cites musicals d'aquesta setmana al Festival Estiu. Però també noms emergents com Àlvar Mangou, Ernest Plana, Llum Blancafort, Albert Oliva, Wilmas o la proposta de música i maridatge de vins amb Salva Rácero, que es farà al claustre del convent de Santa Clara dijous dia 2.

0: Veniu, veniu, us revelarem un secret.
1: Propostes en xarxa.
2: Sojornar vol dir estar-se en un lloc un cert temps. Pablo Picasso ho va fer en dues ocasions a Horta de Sant Joan, a la Terra Alta. La primera va ser entre l'estiu de 1898 i el febrer de l'any següent, per curar-se de l'escarlatina i gràcies a l'artista Manuel Pallarès. La segona, entre maig i agost de 1909, aquesta vegada acompanyat de la seva parella, Fernando Olivier, en plena època cubista. L'herència d'aquelles visites es pot veure avui dia al Centre Picasso. L'espai mostra obres que l'artista malagueny va pintar a Horta de Sant Joan o pensant en la població. També s'hi custodien alguns dels apunts i fotografies que va fer durant les seves estades. Un homenatge al seu pas per la Terra Alta que dona forma a la frase que se li atribueix: tot el que sé, ho he après a Horta. Precisament, a la planta baixa del centre, hi podeu visitar l'exposició permanent Els meus amics d'Horta, a través de textos, imatges, objectes i paraules del propi Picasso. Descobrireu els lligams entre el geni i el poble. Uns lligams que també tenen representació en la cultura popular. Sant Joan d'Horta té capgrossos picassians, els que acompanyen els gegants Salvador i Bàrbara a totes les festes. I si seguim el recorregut, a la primera planta del centre s'hi exposen reproduccions facsímils de les obres de la primera estada, i a la segona hi ha un petit univers cubista. Centre Picasso d'Horta de Sant Joan. Podeu consultar tota la informació sobre l'equipament al web centrepicasso.cat.
3: En el 107 de la FM,
4: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: Gasos d'està cada vegada més a prop teu. Comptem ja amb més de 30 botigues a Catalunya al teu servei, en les que trobaràs el major estoc de vehicles d'ocasió. El cotxe que buscaves, el tenim. Flexicar, sempre les millors condicions amb la seguretat i confiança que només el líder pot donar-te.
1: Flexicar, muy flexi, muchos cars.
2: A Figueres, avinguda de Roses 35.
3: Si busques superdotats, savis i líders, no és aquí. Aquí només experiments radiofònics. Senzillament, què vols fer-hi? Hi ha d'haver de tota la vinya del senyor.

tornen en cada pensió que torna l'esforç de tota una vida. En una ajuda per emprendre un nou projecte. Tornen en la piscina coberta del teu barri que t'ajuda a mantenir-te en forma. El que dones quan pagues impostos torna a tu. Torna a tothom.

0: Va, anem a fer l'animal.
1: Bueno,
2: deixa'm preguntar-te una cosa.
3: Fem servir la mateixa llengua en els àmbits públics i privats?
4: A la universitat normalment he fet les classes en català, però si venien Erasmus que no sabien el català, per deferència, durant un temps feia les classes en castellà.
5: Home, si a mi em parlen en català, pues m'esforço una mica i parlo català, però en casa i jo castellà.
6: No sé, jo parlo igual al català ara que fa 20 anys.
7: Sempre parlo català.
8: Sempre parlo català.
7: A que li agradi, agradi, a que no també.
9: Al meu gran li costa molt parlar el català perquè a casa parlem castellà i li costa, no hi ha...
10: No ubico una llengua o una altra en funció de la feina o sinó dels interlocutors que hi hagi.
3: Les persones que tenen el català com a llengua identitària s'expressen majoritàriament en català, tot i que limiten el seu ús en determinats contextos públics com l'escola o la feina. Els castellanòfons i els bilingües segueixen la pauta contrària. En els àmbits públics fan més ús del català, mentre que en els privats utilitzen més el castellà. Avui el 17% de la població que parlava castellà amb els seus pares parla català amb els seus fills. Hi ha conflicte lingüístic entre catalanòfons i castellanòfons?
11: O sigui, si la persona em parla en castellà, moltes vegades canvio.
12: N'hi ha conflicte. El per què exactament? Suposo que serà simplement per ideals, perquè si no ho entenc. Perquè mesclar política amb una... per mi no té res a veure, però sí, actualment sí.
13: Una cosa és un nouvingut, una altra cosa és una persona que té problemes i una altra cosa és gent que porta aquí 40 o 50 anys i no entén el català. Escolti'm, jo tinc el dret, igual com té ell dret, de parlar-me en castellà i jo respondre-li en català i no passa absolutament res, aquí cabem tots.
14: O sigui, renego al català, que els inculquin a les criatures el català, perquè amb el català no poden anar a cap lloc, només que a Catalunya. Només sortim d'aquí ja no podem parlar el català. Llavors jo per mi, un anglès o un francès seria el més ideal en els col·legis, que les vagin matxacant.
15: I si no donem a la gent la llibertat per expressar-se en la llengua que vol, no li donem la llibertat per res, perquè és que la llengua serveix per entendre'ns.
16: És vergonyós que vagis a les botigues i et contestin en castellà. Això la culpa és nostra, i aquí deu ser ídem d'ídem, no? La culpa és nostra. Si no ho saben, que l'aprenguin.
3: El 90% de la població no ha tingut mai cap problema relacionat amb la utilització d'una o altra llengua. D'entre els que declaren haver-ne tingut, un 7,3% ha sigut per parlar en català, mentre que un 2,7% ha estat per fer-ho en castellà. La persecució política de la llengua catalana al llarg de la història i les migracions, primerament de la resta de l'Estat i més recentment internacionals, han desembocat en una realitat sociolingüística complexa. Actualment Catalunya es divideix en dos grans grups lingüístics força equilibrats, els catalanòfons i els castellanòfons. El clima de pau social entre les diferents llengües que conviuen a Catalunya és el fruit d'esforços compartits des de molts àmbits de la societat catalana. És per això que és necessari identificar i preservar els models que han fet possible aquesta convivència.
17: Sol de luz tarda.
0: Heu flipat o no heu flipat?

0: viatge en el temps.
1: Uns diuen sí, sí, sí. Altres diuen no, no, no. Uns d'això, altres d'allò. A Ràdio Vila-sacra només, sensacions i punt. Senzillament i així de fàcil. Què vols fer-hi? És el que hi ha.
2: A la carta, els restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els ciutadans d'entre 56 i 70 anys casats mostren més interès per fer testament, segons explica la vicepresidenta dels notaris catalans, Raquel Iglesias.
2: La preocupació, lògicament, del ciutadà d'edat mitja, diguem-ne, pues que té ja certa família, cert patrimoni, i les preocupacions sobre la seva successió estan més presents.
1: Una xifra, la de 144.000 testaments del 2025, que suposa un de cada 5 dels que es fan al conjunt d'Espanya i un augment del 3% respecte a l'any anterior. Per contra, el nombre d'herències va a la baixa. L'any passat es van autoritzar 60.000 amb un llegat amb un valor de 240.000 euros de mitjana.
2: Sí, això vol dir que la majoria de les herències, o moltes herències, doncs són de l'habitatge habitual i potser alguns estalvis.
1: Les herències cauen perquè el nombre de defuncions s'ha estabilitzat un cop superada la pandèmia. També cauen les renúncies a aquestes herències. N'hi va haver quasi 10.000 l'any passat, en la majoria de casos perquè s'heretava deute o per la liquidació d'impostos que suposava.
3: Posar el volum ben fort i gaudiu.

0: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
1: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
2: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
3: M'interessa.
1: Més encara.
4: Papà, he suspendido ese examen de lengua que tanto me ayudaste a preparar. Dice, no pasa nada, hijo. Lo ha sido, ha sido está. Ah, dice, ¿qué pasa? Dice, me acaba de enseñar, me acaba de caer un cero al paso en la cabeza. Dice, eso es una señal.
5: ¿Y qué es un pez en un cine? Un mero espectador.
6: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
7: Perquè no et manipulin més el cervell. Aquí, Ràdio Vila-sacra és el remei.

0: I parlant d'emocions.
1: 52.
2: Comença a haver-hi nivell.

0: A Catalunya hi ha famílies que no poden donar als seus infants una alimentació completa, sana i equilibrada. Una situació que afecta el seu correcte desenvolupament. Suma't a l'Aliança Humanitària per l'Alimentació Infantil, perquè ells no poden esperar. Actuem ja. Donacions al 902 22 22 92 i a ellsnopodenesperar.org. Creu Roja.
1: Vaya.
2: Ai, deixem-la. Le den morcilla a todo el mundo, yo voy por lo mío y está. Oye, ¿eso para qué sirve?
3: Rumba, samba, mambo.
4: Es complicada la vida.
5: Oye, ¿no será la envidia, que es muy mala?

0: Xo de luz tarda. Xo de luz tarda.
1: Encara no tens el teu Marcelinus?
2: Marcelinus és un jersei dissenyat i confeccionat íntegrament a Olot, amb una producció limitada. El jersei de tota la vida, amb un aire renovat i contemporani, però accessible, com tu.
1: Que no se t'escapi cap detall. Mira't la pàgina web marcelinus.cat i veuràs com fem els nous Marcelinus i on pots trobar-los.
2: Marcelinus, jerseis amb nom propi.
3: Coses de ràdio.
4: Des de l'Alt Empordà al Munt, avui, Cistella.
5: Amb 7 carrers i una plaça, rellotge i font comunal, té el menut poble rural bon encuny i bona raça. Rere la Rambla, la pia façana plena de llum es fa símbol i resum del que fou Santa Maria. Els badius sense parpella de les cases fan claror i són, per clafers de flor, els alts cistells de Cistella. Per la paret oxidada s'enfila el roser vermell, les roses fan el consell de cent una altra vegada. La Mare de Déu de Vida resta abocada a l'ampit del serrat que s'ha escollit, ple de ginesta florida. D'allà estant, la silueta de Cistella en tons d'aram decora el folí del camp amb l'aire d'una vinyeta.

0: Propostes en xarxa.
1: L'explotació de les mines de carbó d'Ogassa entre finals del segle XVIII i l'any 1967 va ser clau pel progrés del municipi. Una de les conseqüències directes va ser l'arribada del ferrocarril al Ripollès, una novetat que va permetre traslladar material cap a Barcelona de manera ràpida. Teniu el frontal a punt? La història minera d'Ogassa es pot visitar a través de diferents mines i també del Museu Miner, on es recull l'impacte que va tenir en el dia a dia d'aquesta població la vintena de mines que van funcionar durant un segle. En altres paraules, podreu fer un viatge al passat, a una època de creixement econòmic i industrial, a través d'objectes i materials relacionats amb el món miner, alguns d'ells cedits per veïns d'Ogassa. Però no us conformeu amb el que trobeu dins del museu. Sortiu a explorar. I és que el patrimoni miner s'estén per tot el terme d'Ogassa i encara més enllà. De fet, la conca minera va d'oest a est, tot seguint el traçat de la Serra Cavallera. Com a anècdota, a causa de l'acció dels pòrfirs, les capes d'hulla, que és un tipus de carbó mineral, poden passar de cop a ser verticals o fins i tot a invertir-se. I què vol dir això? Doncs que l'extracció del carbó era més aviat complicada perquè no eren jaciments continuats. Si voleu conèixer més detalls sobre el patrimoni vinculat a les explotacions mineres d'Ogassa, en trobareu tota la informació al web municipal ogassa.cat.
2: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
3: Sí, Ràdio Vila-sacra, sí!
4: Com?
3: Uf!

0: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
1: Aquesta és la diferència.
2: Pues no me n'entero.
3: Torna-li a dir, que no el té prou clar, torna-hi.
0: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
1: Aquesta és la diferència.
4: Oh. Ole.
3: Oh.
4: Ole.
3: Oh.
4: Ole.
5: Que no som res de l'altre món, això ho sap tothom. Que fem experiments en tot moment, ho sap molta gent.
6: Que és veritat que demà, quan no estiguem, tots riurem del que teníem i el que trobem. Per tots aquests motius, i ara que més te'n rius, et regalem un imant de nevera que et portarà sort, i de la millor manera.
7: Només un missatge de veu has d'enviar-nos al WhatsApp 656-1970-62 i si vols aprofites per a fer un arròs.
6: Missatge de veu, on dius des de quina vila escoltes. I així de fàcil et regalarem un record, per si potser demà en comptes d'escoltar-nos has d'imaginar-nos com un antic tresor.
7: Missatge de veu, no de text, que tampoc es tracta d'entendre-ho a l'inrevés.
8: Tot, si ho desitges, amb total llibertat i sense condicions, que per compromís ja tenim les obligacions.

els cels més blaus i els boscos més verds. Perquè quan ajudes al sector farmacèutic a eliminar els medicaments i reciclar els seus envasos, entre tots estem cuidant del medi ambient. Porta els medicaments que ja no necessitis.

0: des d'un bon pernil a una llonganissa i formatges de tota mena. Soc la Yolanda, xarcutera Bon Preu i Esclat des de fa més de 10 anys. I està a les nostres mans preparar-te i aconsellar-te sobre com pots guardar els embotits i formatges del territori per mantenir al màxim el seu gust.
1: Digues sí als frescos de qualitat i de proximitat. El territori en bones mans.

0: L'Hora de la Gent Gran, un espai radiofònic
1: per tu
2: i per tots.
1: Escolta'ns,
2: t'agradarà, amb molta il·lusió,
0: amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
3: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.

0: Papa, m'expliques un conte?
1: Una noia, de vermell, en coneix un en un bar, un tal llop, sí, el nom déu-n'hi-do. Entren junts en un cotxe, diuen que van a veure l'àvia, però jo crec que hi ha feeling.
2: És això ara, la Caputxeta?
1: Les històries canvien.
3: De Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra.
1: És una altra història.
4: Rosa y Pepe, vengo a escuchar que es el equilibrio de la radio. El que os mantiene a vosotros a raya.
5: Para.
6: Seré tu euforia y tu
7: incondicional. Incondicionals, oi?
8: Incondicionals.
7: Vostè també, Rosa María.
9: Bueno, yo no tan com ell, però...
4: Pero lo escuchamos todos los días y lo escucho porque hay un buen coordinador aquí.
10: Gent així et posen feliç, ostres.

0: sigues intel·ligent.
1: Fer volar la imaginació.
2: Sí.
3: Eternament.
0: Ai.
4: L'opció dels que en saben.
5: Si ets dels que agafa la bici, ets Daddy Bikes. Bicicletes de tota classe. De muntanya, carretera, elèctriques, urbanes, infantils, gravel, de marques com Megamo, BH, Bianchi, Pinarello o Mondraker. Daddy Bikes t'oferim els millors preus de tot el mercat. Daddy Bikes, Figueres, polígon industrial de Vilatenim, de banda de Caldón. Daddybikes.com.

0: comença una nova edició del Festival Estiu que es prolongarà tota la setmana en 6 escenaris diferents de Castelló, d'Empúries i Empúria Brava a l'Alt Empordà. Han programat 12 concerts, alguns gratuïts i altres de pagament, amb noms com Ginestà, Masoni i Tomeu Penya, Girona, Fèlix Martín.
1: El Festival Estiu arriba a la 6a edició reivindicant la música i el patrimoni del país i per això es fa en espais singulars de Castelló d'Empúries. El tècnic de cultura de l'Ajuntament, Martí Fontclara, destaca que el festival comença amb un 80% d'entrades venudes.
2: Això està demostrant que el Festival Estiu ja és un festival consolidat i que ja estem amb ànsies, amb nervis per començar aquesta edició del Festival Estiu.
1: Ginestà el dia 3, Masoni el dia 4, o Tomeu Penya i Alosa en la Cluenda diumenge dia 5. Són algunes de les cites musicals d'aquesta setmana al Festival Estiu. Però també noms emergents com Àlvar Mangou, Ernest Plana, Llum Blancafort, Albert Oliva, Wilmas o la proposta de música i maridatge de vins amb Salva Racero, que es farà al claustre del convent de Santa Clara dijous dia 2.
3: I parlant d'emocions,
4: 59.
5: Mare meva!

0: Estic preocupat pel nou Real Decret de la Legionel·la.
1: Per què?
0: M'han dit que afecta tant a petits negocis com a grans empreses. I no sé què haig de fer.
1: No pateixis. Truca a Fora Plagues. T'informaran i assessoraran sense compromís.
2: Gestionem, documentem i controlem la Legionel·la del teu negoci. Fora dubtes, fora problemes, fora preocupacions. ForaPlagues.com i el 972 44 72 20.
3: Som com som i així seguirem sent.
4: Vaig conèixer la meva nòvia i anava...

0: música, informació, participació, programes, cultura.
1: Hola, em dic Samara i us presentaré aquesta poesia i el títol es diu Els valors de l'escola es pinten en colors. Avui hem sortit de passeig dels valors per l'escola de visita. Es van passejar entre cadires i pupitres, es van seure i els nens van treure els seus colors. La honestedat van pintar de groc, per allò que com un sol ha de brillar. Blau com el cel van pintar l'honradesa per la gran immensa que ha de ser. De blanc es va vestir sinceritat, que sense tasques i polida ha d'estar. Una tomba rosat vestida l'amistat que amb immens amor encengió companyonja. I entró el respecte de fosc marró amb un to de serietat que aplaudia la serietat. En un nivi cristal·lí la justícia clamó la importància de la puntualitat. I en un himne tricolor de tolerància, igualitat i llibertat en una aula escolar emmarcó per un arc de Sant Martí de solidaritat. Els nens en color van definir els valors de l'escola.
2: Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: En el que portem d'any, la Policia Municipal de Girona ha posat 200 sancions per circular en bicicleta o patinet per la vorera o per llocs no autoritzats. Des d'una campanya de control que s'està fent aquests vehicles i que han avançat des de l'Ajuntament a 3Catinfo. Girona, Maria Rovira.
2: La policia local ha posat prop de 600 sancions a conductors de patinets i 150 ciclistes per diverses infraccions a la ciutat de Girona. Les més nombroses són per circular per la vorera o zones no autoritzades. 45 a bicicletes i 160 a patinets. La regidora de Seguretat, Sílvia Liu, ens destacava que la prioritat és garantir la seguretat dels vianants.
3: Que nosaltres estem molt amatents a les necessitats i al que ens demanen els veïns i veïnes dels barris de Girona, i una de les principals problemàtiques és justament els patinets i les bicicletes en zones que no són correctes, ho hem vist. De fet, la primera tipus de sanció en els dos casos és circular per la vorera.
2: Entre els ciclistes també destaquen les 43 sancions per circular en sentit contrari, la segona infracció amb més multes, i les que són per parlar pel mòbil o no respectar senyals i semàfors. Segons la regidora Sílvia Liu, en els últims anys s'ha notat un increment de sancions, però també més consciència amb la pedagogia, sobretot en els patinets.
3: Any rere any, sí que és veritat que la comparativa des del 2023-24 a 25 anualment hem anat creixent en número de sancions. Sí que és veritat que, per exemple, en el cas del patinet, ens estem trobant que és un mitjà de vehicle que està utilitzant molta gent i que en aquest cas hem de fer molta pedagogia.
2: Precisament en el cas dels patinets, el segon motiu de multa és per anar-hi més persones de les autoritzades, amb 148 denúncies i n'hi ha una vuitantena per no tenir assegurança.
4: Si vols viure tranquil i amb alegria, Ràdio Vila-sacra tot el dia.

0: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquarium Oníria.
1: Aquestes rebaixes, gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
2: So de Luz Nit.
3: Relat, recerca, realitat, resposta, revista.
4: Per gaudir, entendre i aprendre, les revistes t'acompanyen sempre per fer camí.
3: Hi ha més de 200 revistes de 30 temàtiques diferents en català. Subscriu-t'hi per rebre-les a casa o llegeix-les en format digital a iquiosc.cat.
5: Paranoies, no, si et plau. Aquí sensación.

0: Les nostres receptes ou natus encantaran els peluts i els felins perquè són boníssimes i a tu perquè tenim cura de tots els ingredients naturals, de proximitat i amb carns fresques. Et costa de creure-ho? Llegeix-ne la composició i veuràs que Ounat, quan diem que som naturals, ho diem de debò. Ounat, alimentació de veritat per a gossos i gats.
1: Hola! Hola, hola!
2: Radio Vila Sacra, sic!
1: Que...

0: nosaltres busquem fora el que ens falta. I sí, ja ho tenim aquí.
1: Sí.
2: Hola, sóc la veu de la teva microbiota. I vinc a ensenyar-te a cuidar la teva salut intestinal. Com? Doncs menjant 30 aliments d'origen vegetal a la setmana que trobaràs a les botigues a Manlleu Origen. Ep. I si vols seguir el teu progrés, trobar consells, receptes i aconseguir recompenses, descarrega't l'app de Manlleu Origen i suma't al repte.
3: Busques feina per tot l'any o per temporada d'estiu a l'Alt Empordà? A Grup Tramuntana busquem personal per als supermercats, restaurants i botigues a la Jonquera i al Portús. T'oferim estabilitat, bon ambient de treball i oportunitats de futur. Si vols formar part d'un equip consolidat, aquesta és la teva oportunitat. Trobaràs tota la informació al web latramuntana.com clicant a l'apartat Treball amb nosaltres. Grup Tramuntana.
4: Vivim moments difícils i no podem canviar-ho tot, però sí que podem triar. Davant de l'odi, podem triar estimar. Davant de l'individualisme, triar la comunitat.
5: Tria Ràdio Vila-sacra.
4: Perquè no sempre podem canviar el món, però sí que podem triar com hi volem viure.
6: Aigua de Vilajuïga. Aigua mineral amb gas natural. Ara pots triar la de sempre o amb més gas. Aigua de Vilajuïga. L'aigua de tota la vida. La de casa nostra. Amb personalitat i qualitat. Beu aigua de Vilajuïga, l'aigua més natural. Ens trobaràs al carrer Sant Sebastià 2, Vilajuïga. Telèfon 972 53 00 06.

0: Lani.
1: Coneixes aquesta cançó?
2: Evoluciona ja.
1: I aquesta altra?

0: No, no, clar.
1: Evoluciona ja.
0: Són temes exclusius que només escoltaràs a Ràdio Vila-sacra. Sí, sí, així és de senzill. Així és de clar. Entens?
1: Evoluciona ja.

0: Ràdio Vila-sacra, tot un arxiu audiovisuals de la nostra història plena de sensacions.
1: Nosaltres, la història no és una seqüència de fets, de grans tractats internacionals, de reis i emperadors. És la vida de cadascuna de les persones que amb esforç i sacrifici han fet avançar la societat fins als nostres dies. Volem mirar enrere en el temps i crear espais de reflexió que ajudin a fer una societat més justa i igualitària.
0: Això és Ràdio Vila-sacra. En exclusiva.
2: Miralls de memòria.

0: Hola a tothom!
1: Sabíeu que en català hi ha verbs i expressions que tenen un pronom enganxadet sense que hi faci cap funció sintàctica? Avui farem un tast dels verbs més comuns amb pronom febles, els grans oblidats. Haver-hi, hi va haver molt d'enrenou. Anar-hi, ja hi vaig. Què coi és això de vaig? Anar-se'n, se n'ha anat ben lluny. Sortir-se'n, se n'ha sortit prou bé. Posar-s'hi, tenim feina, ens hi posem? Dir-hi la seva, ningú li demana la seva opinió i sempre hi diu la seva. Trobar-s'hi, s'hi troba a gust. Veure-hi, sentit de la vista. Sentir-hi, sentit de l'oïda. Té un tap a l'orella i no hi sent. Prendre nota, en prenc nota. Graveu-vos al cervell aquestes expressions o tatueu-vos les més curtes, si podeu. Un pensament per tota aquesta llista que tan sovint veiem sense pronoms i que, si no hi posem remei, veurem inscrita en una làpida. Apadrina un pronom feble. Quin és el vostre gran oblidat? Fliparàs. Al·lucinaràs.

0: Bona nit.
1: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo, o que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
2: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
3: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
4: M'interessa. Un viatge en el temps.
5: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
6: Et volem escoltar.
7: Aprofito per capturar i compartir bones pràctiques i recursos TIC amb tots vosaltres. Per cert, saps quin és el videoclip en català més vist a YouTube? Molt per damunt del Fucking Money Man de Rosalía, que ja suma 37 milions de visualitzacions, triomfa la cançó Els Mosquits, de Damaris Gelabert, que ja n'acumula més de 368 milions. I tu qui creus que guanyarà?
8: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
9: Truca!
8: Repetiràs. 107. La programació musical més completa.
10: Ràdio Vila-sacra. Observar. Pensar. Raonar. Ho entens?

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Catalunya continua sent la porta d'entrada de les parelles de fet a Espanya. 8 de cada 10 unions d'aquest tipus que es formalitzen a l'Estat es registren aquí. Tot i això, la fórmula ha retrocedit. En l'últim any ha caigut prop d'un 20%. La majoria d'aquestes unions comparteixen un mateix perfil, una persona amb nacionalitat espanyola i una altra procedent d'un país de fora de la Unió Europea, Climent Sabater.
3: Els notaris catalans van autoritzar l'últim any 24.000 parelles de fet a Catalunya. Són el 80% de les del conjunt d'Espanya, malgrat que han retrocedit un 20%. Aquesta modalitat d'unió entre persones va clarament a la baixa després de tocar sostre el 2023 amb 30.000 constitucions. La vicedegana dels notaris catalans, Raquel Iglesias, ho atribueix a l'intent de reduir el frau a l'hora d'autoritzar la parella.
4: La Policia Nacional col·laborem molt activament i ens demana que, bueno, pues que fem tot el que puguem dintre de que no podem fer moltes coses perquè la legislació no exigeix molts requisits.
3: Més del 60% de les parelles de fet són entre un nacional i un estranger de fora de la Unió Europea.
4: La combinació de les parelles clara, espanyol, estranger, extracomunitari, 63%. Un esforç per part del notariat per determinar, evidentment, quan podem autoritzar aquesta escritura.
3: Malgrat la tendència de retrocés i a diferència d'altres comunitats autònomes, a Catalunya les parelles, de fet, estan pràcticament equiparades al nombre de matrimonis.
5: La buena gente sabe que tiene el límite de no llegar nunca a la maldad. La mala gente no tiene

0: Obre les portes. I les finestres. I les terrasses. I els jardins.
1: Obre el teu cervell a una nova forma de sentir ràdio i el teu cos t'ho agrairà. Ràdio Vila-sacra, tot un arxiu audiovisuals de la nostra història plena de sensacions.
2: Per a nosaltres, la història no és una seqüència de fets, de grans tractats internacionals, de reis i emperadors. És la vida de cadascuna de les persones que amb esforç i sacrifici han fet avançar la societat fins als nostres dies. Volem mirar enrere en el temps i creant espais de reflexió que ajudin a fer una societat més justa i igualitària.
1: Això és Ràdio Vila-sacra. En exclusiva.
3: Miralls de memòria.

programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte per a dones i homes de 50 a 69 anys. Cal presentar a una farmàcia la carta que podreu rebre al vostre domicili sobre el tema. Allà us informaran de què cal fer. És fàcil i gratuït. La prevenció és a les nostres mans.

0: grans clàssics. Però tens raó. No fan res.
1: Ja me huelo la tostada.
0: I el teu cunyat sap on fan les millors paelles. A vegades és millor no discutir el que és indiscutible.
2: Mola!

0: la nit.
1: En el 107 de la FM.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio. Informació, música, entreteniment.
3: Postdates.
4: Per la nit plena de llum, deixeu-me sola. Clementina Arderiu, de És a dir...

0: Amb el pla 1-2-3 aconseguiràs aprimar-te i reduir la panxa. És un tractament ràpid i segur, amb registre sanitari, natural i apte per a tothom. Té un efecte drenant que fa que et desinflis i no t'has de preocupar perquè seguiràs menjant com ho feies. No és cap batut. Tan sols et prens un sobre al dia i una càpsula l'última setmana amb un got d'aigua. I en tan sols 3 setmanes baixaràs de 4 a 7 quilos. La primera setmana prendrem els sobres de pinya, que netegen l'intestí i eliminen toxines, reduint 2 quilos el pes. La segona setmana, amb els sobres de taronja, renovaràs i reduiràs la panxa i l'estrenyiment. La tercera setmana, amb les càpsules ja es nota la pèrdua de greix a la cara, la cintura, l'esquena, la panxa i les cames, perquè cremen i capten el greix. Són saciants i aprimen de 4 a 7 quilos. Fes la teva comanda al 650 51 52 53 i t'enduràs de franc una caixa de galetes dietètiques ecològiques de pura fibra i oli extra verge. 650 51 52 53. És econòmic i amb enviament gratis. Informa-te'n sense compromís. 650 51 52 53.
1: Tanca els ulls.

0: incansables que no s'aturen mai. Mans que evolucionen, gaudint del que fan. Mans agraïdes. Mans amb les quals deixem una mica de nosaltres en tot el que fem. El Coto. Artesans del vi.
1: Oli canviat, ja es pot endur el cotxe.
2: Moltes gràcies. Per cert, avui podria dur els meus fills al cine?
3: Mecànics en qui pots confiar. Demana cita al taller Euromaster més a prop teu i fes-te revisar gratis els 12 punts de control. Tallers Euromaster, experts en bones experiències.
4: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. Info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

Roses ja ho té tot a punt per celebrar la seva tradicional festa de Sant Pere. Una festivitat amb un fort arrelament que enguany arrencarà dimecres 1 de juliol amb una clara mirada al passat mariner de la vila. El Teatre Municipal acollirà el tret de sortida amb la projecció del documental Aiguallum Lamparó. Es tracta d'un curtmetratge que repassa la història de l'última teranyina de Roses. Una embarcació d'encerclament cobrirà pas a una taula rodona posterior. El plat fort arribarà divendres 3 de juliol quan l'activitat es traslladi al pàrquing del Moll Comercial. La jornada començarà a ritme de cantada d'havaneres i continuarà amb una de les cites més esperades pels amants de la gastronomia local. Parlem del tradicional tast de suquet de peix preparat directament per la cofradia de pescadors de Roses. Els tiquets es podran adquirir el mateix matí per un preu de 5 euros. La festa clourà la nit a partir de les 10 amb un espectacle lumínic i el gran

Hi ha moltes maneres d'anar per la vida. Es pot anar per la vida a cegues, d'estrella, de perdonavides, de mira'm i no em toquis, de compte que tu no saps en qui parles, de jo sóc el fill o la filla de... S'hi pot anar també de heavy, de rocker, de pijo, de punk i d'autèntic. Ara, si vols que et diguin que ets un crac, això és tan bonic.

si vols desconnectar i no haver-te d'agobiar, connecta amb Ràdio Vila-sacra, on estaràs al dia i, a més, ben distret, amb tota l'alegria que ens permet el moment amb la nostra sintonia.

Universitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.

0: Mentre altres fa anys que fan, nosaltres continuem compartint sensacions.
1: És història.
2: Senzillament.

0: música, entreteniment.
1: Paradores és per als clàssics i per als clàssics moderns. Per als molt romàntics i els molt familiars. Per als amants de la història i de les històries. És per aventurers, foodies, esportistes, dormilegues. Paradores. Per a tots. Hotels i restaurants des de 1928.
2: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. I punt.
3: Notícies, curiositats, música i sensacions.

0: A veure, entre nosaltres, tria el que vulguis amb llibertat, que nosaltres continuem aquí, al nostre ròtio i per suposat.
1: Gironit.com.
2: Agenda, notícies, consultes, novetats musicals.
1: Gironit.com.
2: Concursos, entrevistes, fotos, vots, treball.
1: Gironit.com.
2: IMAP3, xat, fòrum, directori local, locals i municipis. Tot el que busques ho trobaràs a...
1: Gironit.com.
3: Chaotic World. Cada dia és una festa. Més de 170 llits elàstics. Camp de futbol indoor. 5.000 metres quadrats de pura diversió. Tardeo Acrokids. El primer i únic per a la mainada. Amb sorpreses pels pares. A 2 minuts de Girona. A la sortida Girona Oest de la P7. I també a xarxes socials. Pàrquing privat. ChaoticWorldGirona.com. El trampolí parc més gran d'Europa us espera a tots.
4: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs, gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segon, a través de les ones.
5: Sentiràs la diferència.
6: Busques una escapada diferent? Descobreix Nulles, un racó amb ànima pròpia al cor de l'Alt Camp.
7: Passeix en carro entre vinyes, endinsa't en el passat al jaciment ibèric i deixa't sorprendre per la majestuositat de la catedral del vi, joia del modernisme agrari.
6: Visita els cellers, tasta els vins i connecta amb la tradició i l'entorn en cada copa.
7: Nulles t'espera. Autèntic, proper, inoblidable.

0: Descobreix l'alegria en cada pas del teu camí. Ràdio Vila-sacra, al teu costat.
1: I és que de Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha.

0: que d'altres no tenen?
1: Treguis la camisa i segui. Molt bé. A veure, digui 33.
2: 107.
1: No, 33.
2: 107.
1: No, li he dit 33. 33.
2: 107.
3: Com no?
4: Com o què?
3: Com no?
5: Què és per tu ser feliç?
4: Malament.
5: Tu ets molt feliç, normal o poc feliç? Creus que la majoria de la gent és feliç?
6: Pues mira.
7: Oi.
3: ¿Cómo no?
4: ¿Cómo qué?
3: ¿Cómo no?
8: ¿Cuánto cuesta pedir perdón? ¿Cuánto cuesta decir por favor? ¿Cuánto cuesta decir que sí? ¿Y decir que no? ¿Cuánto cuesta hablar de amor?
3: Goit en Bufa, que n'és de feliç.
4: És feliç en Bufa, Robotech.
3: Sí, Robopluf, és molt feliç en Bufa. Has comprat un Mercedes?
4: S'ha comprat un Mercedes en Bufa?
3: Sí, mi-te'l. Mi-te'l.
4: Però, si viu de lloguer.
3: Ai, Robopluf. I què, que visqui de lloguer? Un Mercedes sempre és un Mercedes.
4: Ah, això sí, Robotech.
3: Encara que el Mercedes tingui 10 anys.

ara mateix, a més de ser lleig, jo no sabria dir-vos si la felicitat la dona el poder. Tot podria ser. Tot podria ser veient l'ansietat per aconseguir-ho que aquests dies respirem pel carrer. Està molt clar, i cada dia més, que se'ns intenta manipular des de tots els punts i sectors. Que campi qui pugui és la llei dels senyors. I el bla, bla, bla, el que molts escolten sense pensar. Nosaltres no, família. Nosaltres preferim pensar, observar i treure conclusions ja de buena mañana.

0: al show de la Chandi Show.
1: Y dice que es un tío que está en la terraza de un bar en eso que va al camarero y dice que va a tomar el señor, digo, tráigame un cortado. En eso que aparece el camarero con la bandeja, el cortado tropieza y le echa el cortado por encima. Y dice el tío de oiga, digo, así también sé servirlo yo. Digo, claro, de ahora que me lo ha visto hacer a mí, ¿no?
2: Molt bon dia, carinyets del meu cor, de la meva estimació, de la meva ànima, del meu dia a dia. Molt bon dia, que ja ha arribat i ben juntets i ben arreplegadets a tots ens ha trobat, cosa que a nosaltres ja ens ha agradat. Tot i que pot haver-hi aquell que se senti molestat, però que encara de dial no ha canviat. Serà que ha estat tan enrabiat que s'ha quedat petrificat? Molt bé, sigui el que sigui per bé, que nosaltres també acceptem sense condicions a tothom. I és que per ser feliç, amb tota seguretat, s'ha de respectar la llibertat dels altres, sense imposar, sense criticar per criticar, o potser el criticar fa que siguis més feliç. Potser el que roba, roba perquè se sent més feliç. Com es pot ser feliç realment avui en dia? Què és ser feliç? A veure, jo mateix, a veure, sóc feliç, jo? A veure, deixa'm-ho pensar. Crec que la majoria de la gent és feliç o no? Què crec jo? A veure, i tu, què en creus tu? Si me'n vaig directament al diccionari de la llengua catalana i busco la paraula felicitat, ens diu textualment estat de l'ànim plenament satisfet. Haver-ho dit, haver-ho dit. També més a baix ens diu allò que ocasiona un estat d'ànim de plena satisfacció. Haver-ho dit. Molt bon dia, amic Albert.
3: Molt bon dia, Xavi.
2: Com estàs?
3: Molt bé.
2: Feliç?
3: I content. Sí, de veritat.
2: Estàs feliç?
3: Molt.
2: Molt bé,
3: estic
2: doncs.
3: Feliç. Estic aquí amb tu, que ets molt simpàtic i molt agradable.
2: Sí o no?
3: I quan un està bé allà on està, doncs què és?
2: Com no?
3: Feliç.
2: Oh, ai, tant. A veure, què és ser feliç, Albert?
3: Pues això que acabo de dir. Això que acabo de dir.
2: No ho he agafat.
3: No ho has agafat.
2: No.
3: Doncs, no sé, que això d'estar, doncs, està bé allà on està. O sigui, si en aquest moment estàs bé, doncs ets un home feliç. Llavors, de què es tractaria? Doncs de que aquest moment s'enganxés amb un altre i aquest amb un altre i llavors tindries doncs una eterna felicitat.
2: Fixa't que hi ha el llibre de Felicitat i Bienestar que ens diu sobre la felicitat que seguramente sea una de las definiciones más controvertidas y complicadas de explicar.
3: Sí. Pensa que s'hi han matat aquí, doncs, mils anys de filosofia, intentant trobar, doncs, aquesta veritat que a la llarga ens portaria, doncs, la felicitat. Bé, o sigui, sembla ser que la felicitat entesa des de el més normal de la humanitat seria aquest ara m'aixeco i ara caic, aquest espavilar-se i, en fi, naturejant la vida. Però, Xavi, es veu que és possible obtenir la felicitat d'una forma perenne, constant, en aquesta vida. Diu que això és possible.
2: Ara potser caldria saber com, de quina manera i a on.
3: I a on? Doncs bé, sembla ser que una de les fórmules possiblement més explícites, doncs ens la diu el budisme.
2: El budisme,
3: Xavi. El budisme ens explica que un pot ser feliç en aquest món sense esperar-ne un altre. Ah, sense esperar un altre món, sinó en aquest. En aquest mateix moment. Te'n dones compte?
2: De cop i volta.
3: Home, que això és una gran novetat, però una novetat que té 2.500 anys. Anem amb una mica de retras, Xavi. Sí? Potser sí, no?
2: No sé.
3: Estic confós. Com has dit, la felicitat, definir-la. Complicat.

0: La vida sona bé. Escolta-la.
1: Els professionals de Catalunya Ràdio i de Catalunya Informació i de la resta de mitjans públics de Catalunya no firmem les informacions durant aquests dies en protesta per l'obligació de fer la informació electoral en temps assignats a cada partit polític. Els professionals creiem que aquest còmput va en contra dels drets dels ciutadans a rebre una informació sense condicionaments.

0: disculpeu.
1: Pregària d'un bon català. Oració a la Mare de Déu de l'Empenta, eh? Diu, Mare de Déu mitjancera, feu que tots els catalans, tant polítics com votants, tinguem molta més trempera. Alà! I que les properes eleccions perdin tots els seus escons, o quasi tots, pel nostre bé. Estem secs, si no veiem, que ens estafen cada dia, i si a més va i els votem, som masoquistes, jo diria. Mig milió de signatures reclamen les eleccions. Catalanes, mano dura i viu Espanya i les cons. Aquí estem cobrits d'impostos i ja tenen subvencions. Ens munyeixen ben ansiosos i ens espremen fins al fons. I menteixen i ens insulten, razón, copé i ABC. Si a Madrid així s'ho munten, no tindran mai res a fer. I l'Espanya imperialista, la que ens buida la cartera, per si ens queda poca vista, han fet una gran bandera. Mare de Déu de l'Empenta, empenyeu-los, catalans! No toco els segadors?

0: El pitu del sereno.
1: Que vagi fent xup-xup.
2: Jo crec que avui en dia es pot ser feliç de moltes maneres. Dient coses sèries, dient coses en conya, fins i tot, així entre nosaltres, ballant una sardana.
3: Ballant una sardana.
2: Es pot ser feliç ballant una sardana?
3: Molt feliç.
2: Pues crec que és l'hora de ballar una sardana.
3: Ballem una sardana.

0: pot arribar a formar part de moltes llistes d'espera a la vida, però quan aquesta llista té a veure amb la salut, l'espera es fa molt llarga. Malgrat tot, tenim la sort de viure en un país en el que la sanitat pública funciona, amb els seus desajustos, però funciona. La sanitat pública no fa esperar els qui es troben entre la vida i la mort. Tothom té dret al seu torn i el seu torn acaba arribant. És clar que s'han de fer més esforços per millorar-la. S'ha d'aconseguir trobar més temps per la relació metge-pacient. Però si no augmenta el número de metges, i ara ja anem escassos, no és bo que demanem que els que ja hi són facin més hores, perquè a ningú li faria gràcia saber que l'operació que tant esperava li toca al metge que porta més de 30 hores operant. Per tothom, tenir salut és de les coses més importants, però no tothom pot dir que té una assistència sanitària a l'abast. Nosaltres sí.
1: Doncs nosaltres sí que podem dir que tenim una assistència sanitària a l'abast, que ja, això ja és una notícia positiva, que també en tenim, també n'hi ha, evidentment.

0: vida. Doncs sí, no, Albert?
1: Sí.
0: Tota una vida podem estar buscant la felicitat.
1: Tota una vida. Mira, en aquí tinc apuntat, perquè ens pugui ser d'utilitat, ens pugui servir a tots, doncs els 5 virus, o sigui, com patògens, que ens fan infeliços.
0: Els 5 virus?
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. O sigui, l'antifelicitat, o sigui, si quedem apoderats per un d'aquest virus, comencem a ser infeliços. I n'hi han 5.
0: A veure.
1: Mira, diu que el primer virus és el desig. O sigui que...
0: D'on l'has tret, això?
1: Del llibre.
0: Que és un llibre que parla... És hinduista, no m'has dit?
1: Bueno, sí, el llibre l'ha escrit un senyor que pues, ha professat el... No, hinduisme no, budisme tibetà.
0: Per tant, potser seria adequada una música índia, budista?
1: No. En quant a això, això seria convenient perquè fos qui verdaderament va dir en el món com es aconseguia aquesta felicitat.
0: Per tant, la música...
1: Ha de ser índia, sí.
0: Sense cap mena de dubte.
1: Sense cap mena de dubte.
2: Com no?
3: Com o què?
2: Com no?
1: Fa més de 2.500 anys que 7 setmanes després d'haver arribat a la il·luminació sota l'arbre del Bodhi, Buda va impartir la seva primera ensenyança en el parc de les Gaseles a prop de Benares. Va anunciar les 4 nobles veritats i va dir: la primera veritat és el sofriment. La segona veritat, causes d'aquest sofriment, és la ignorància que provoca el desig desmesurat de totes les coses. La tercera veritat és que aquests desitjos desmesurats poden ser eliminats i així deixar de patir és possible. La quarta veritat és fer realitat aquesta possibilitat posant en pràctica tots els mètodes que permeten eliminar les causes del patiment. És a dir, eliminar aquests desitjos desmesurats. Com un metge experimentat, Buda ens empeny a reconèixer la naturalesa d'aquest sofriment per identificar les causes, trobar els remeis i aplicar-los, i amb la curació obtenir aquí, ara, a la Terra, en aquest moment,

0: El pitu del sereno.
1: Que vagi fent xup-xup, xup-xup.
2: Doncs mira, sempre ens passa el mateix, ens queden moltes coses en el tinter, evidentment, no sé si podrem treure conclusions del que és ser feliç o no, però jo quan escolto algun tipus de música em sento feliç. Albert, 30 segons.
3: I què passa?
2: Que ens en anem.
3: Ah, pues, hem de dir, ens hem de despedir, ens hem d'acomiadar. Doncs gràcies, profundament agraït a tots els que han tingut l'amabilitat i la paciència d'escoltar-nos. És d'aquesta manera, quan un se sent escoltat, com jo me sento escoltat, que em sento feliç.
2: I també volem aprofitar de dir que si en les nostres intervencions o en els nostres comentaris doncs podem ferir alguna sensibilitat, estem en una democràcia amb la qual s'entén que hi ha una llibertat d'expressió i esperem que tothom l'entengui, la respecti i quan una cosa no t'agrada, canvies.
3: Sí, i que sobretot ningú es pensi que ho hem fet amb cap mala intenció.
2: No, evidentment que no.
3: Ho hem fet per què? Perquè ho sentim d'aquesta manera.
2: La setmana que ve, més.
3: Més.

0: Bona nit. Sintonitzes Ràdio Vila-sacra.
1: Ones de llibertat a Ràdio Vila-sacra 24 hores al dia.
2: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquarium Oníria.
3: Aquestes rebaixes gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
4: Anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
3: Amb el patrocini de Mont Vertical, rehabilitació d'edificis i la col·laboració de gestoria Balaguer.

0: Que suenen las bandas.
1: Alimenta el teu cervell amb el contingut que desitgis. Això sí, si el resultat de la teva vida no és el que esperaves, després no et queixis. Fes-nos aquest favor. Gràcies. Aquí, les idees superclares. I el cervell, feliç i sanament alimentat.
2: Bona nit.
3: Què, buscant feina?
4: Sí, m'agradaria treballar a l'administració pública, però no sé per on començar.
3: Doncs pel Fido. És un cercador en línia amb totes les ofertes de feina del sector públic a Catalunya. A més, pots crear alertes amb les teves preferències i rebre les ofertes que encaixen amb el teu perfil.
4: Com es deia?
3: Fido. Apunta. Fido.diva.cat. Subscriu-te al Fido i troba feina a l'administració pública. Fido.diva.cat.
5: L'Hora de la Gent Gran, un espai radiofònic
6: per tu
5: i per tots.
6: Escolta'ns,
5: t'agradarà, amb molta il·lusió, amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
7: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.
8: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
9: El govern espanyol prorroga les ajudes a la gasolina i al gasoil, però les anirà retirant de forma progressiva els pròxims mesos fins a eliminar-les del tot a l'octubre. Una rebaixa d'impostos als carburants que mantindrà pels professionals. Amb una inflació estancada en el 3,2%, l'executiu millora el creixement de l'economia en 4 dècimes i el situa en el 2,6% aquest any. Madrid, Àngels Lafuente.
10: La rebaixa d'impostos als carburants anirà desapareixent al llarg de l'estiu. Dels 20 cèntims actuals que s'estalvien els consumidors, es passarà a 15 cèntims al juliol, 10 a l'agost i 5 al setembre. Una rebaixa fiscal que es mantindrà per als pagesos i els transportistes. Una decisió que s'ha pres, segons ha explicat el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, per la millora de la situació a l'estret d'Ormuz.
11: Y lo vamos a ir adaptando a la normalización de los mercados internacionales, a la normalización de los precios del crudo, para que los consumidores no noten un salto en los próximos meses. Es decir, conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales, vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares.
10: En tot cas, advertit Cuerpo, si la situació a l'Orient Mitjà empitjora, les mesures fiscals es recuperaran de manera automàtica. Unes mesures que, diu el ministre, han ajudat i molt a frenar els preus.
11: Las medidas que hemos introducido en el Real Decreto Ley del día 20 de marzo han tenido un efecto positivo, han ayudado, han contribuido a amortiguar el impacto de la guerra. ¿Cómo lo han hecho? Pues lo han hecho reduciendo la inflación.
10: Una inflació que s'ha estabilitzat en el 3,2% per tercer mes consecutiu i que li permet al govern espanyol ser optimista i millorar en 4 dècimes el creixement de l'economia fins a situar-lo en el 2,6% per aquest any, elevar una dècima la previsió per l'any que ve fins al 2,2% i que la taxa d'atur s'estabilitzi per sota del 10%. Previsions que recull el nou quadre macroeconòmic que acompanyarà els pressupostos pel 2027, que arribarien al Congrés a la tardor. El pròxim tràmit per presentar els pressupostos és fixar un sostre de despesa i la senda de dèficit públic. La Moncloa diu que va complint els terminis malgrat que a hores d'ara no té els suports garantits per tirar-los endavant.
12: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.
13: Quan fa que no sents coses extraordinàries?

0: cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
1: Sí, Ràdio Vila-sacra, sí!
2: Com?
3: Si quieres oír algo original, busca el original. Que en radio...

0: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
1: Cançó d'un doble amor, per Guillermina Mota.

0: Memòria de Josep
1: Carner. Sí, el que tu vulguis. Però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix, només Ràdio Vila-sacra.
2: La ràdio que s'entén, intel·ligentment.
1: Tant si es vol com si no es vol. 107 FM i punt.
3: Amb el suport de la xarxa de museus de les comarques de Girona, la Diputació de Girona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
4: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. Així de clar.
2: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
5: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
6: La nit.

0: persones amb energia pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I això les fa més felices i el planeta també. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil.
1: Gent Ràdio Vilaseca.
2: Si dius pizza, perfecte, però si afegeixes pazza...
3: Pizza Pazza!
2: Ja tens Pizza Stop. Pizza Pazza. Pizzas, cuina italiana i mediterrània. Pasta, amanides, tapes, al passeig de la platja de Riells. Avinguda Riells 47, l'Escala. 972-77-44-41. La pizzeria de les Pizza Stop i molt més. No t'ho perdis.
4: Roses ja ho té tot a punt per celebrar la seva tradicional festa de Sant Pere. Una festivitat amb un fort arrelament que enguany arrencarà dimecres 1 de juliol amb una clara mirada al passat mariner de la vila. El Teatre Municipal acollirà el tret de sortida amb la projecció del documental Aigua, Llum, Lamparó. Es tracta d'un curtmetratge que repassa la història de l'última teranyina de Roses. Una embarcació d'encerclament cobrirà pas a una taula rodona posterior. El plat fort arribarà divendres 3 de juliol, quan l'activitat es traslladi al pàrquing del Moll Comercial. La jornada començarà a ritme de cantada de veneres i continuarà amb una de les cites més esperades pels amants de la gastronomia local. Parlem del tradicional tast de suquet de peix preparat directament per la cofradia de pescadors de Roses. Els tiquets es podran adquirir el mateix matí per un preu de 5 euros. La festa clourà la nit a partir de les 10 amb un espectacle lumínic i el gran

0: 100% Empordà.
1: A partir d'ara, cada cap de setmana, tindràs un grup d'amics que munta una calçotada.
2: Els calçots que siguin de Vilasacra. Joseps Productors. Els calçots. Calçots. 626 26 93 18.

0: Ei,
1: Associació Reemplan Flimfla. Ho entens ja?
2: Doncs això i així de clar.
3: Em dic Edgar Quirante, estic a l'escola de Avinyonet Avinyonet de Puigventós i m'agradaria que posessiu Avinyonet, no, Ràdio Avinyonet.
4: Hola, em dic Ferran Puig. A mi m'agradaria escoltar Esports d'Aventura tot el dia, perquè soc molt aficionat.
5: Hola, em dic Jaume Montijano. A mi el que més m'agrada és escoltar música perquè m'entretenc una bona estona i em tranquil·litzo dels nervis que tinc de tota la setmana.
6: Hola, jo em dic Jaiza Carnicer i a mi, com jo vaig a l'escola de música, m'agradaria més escoltar tipus de música com el Jaume i també obres de teatre perquè també faig teatre.
7: Hola, em dic Andrea Seligrat. El que més m'agradaria escoltar seria música pop per entretenir-me.
8: Hola, em dic Miquel Vallès i el que m'agradaria és escoltar els esports.
9: Una altra vegada a casa, sense ningú que em digui hola o que em pregunti com ha anat el dia o com estic. I en comptes d'això, quatre parets que fan que em senti atrapada.
10: Prop de 3 milions de persones grans al país pateixen soledat. A la Fundació La Caixa treballem per acompanyar-les i sensibilitzar sobre aquesta realitat. Descobreix com ho fem a escaperoomsoledat.org.

0: les coses més senzilles s'hi amaguen les grans sorpreses de la vida.
1: Sí, hola. Dir que l'èxit és perquè sou la veu de la majoria silenciosa. I per això, fent això, sempre tindreu l'èxit assegurat.

0: Bona nit.
1: Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Tots els mitjans de comunicació igual.
2: Doncs sí, tots fent el mateix. A veure, tots no. Ràdio Vilasacra Enamora.

Els primers auriculars, desenvolupats a finals del segle XIX, tenen una història curiosa lligada a la innovació tecnològica i l'entreteniment. Nathaniel Baldwin, un enginyer mormó de Utah, va crear els primers auriculars moderns al voltant del 1910. El seu disseny consistia en dues petites caixes acústiques connectades per una diadema, dissenyades per amplificar el so de les ràdios. Curiosament, Baldwin va vendre la seva invenció a la Marina dels Estats Units, que el va utilitzar per a comunicacions militars durant la Primera Guerra Mundial, ja que els permetien escoltar senyals amb claredat en entorns sorollosos. Abans d'això, cap al 1890, els operadors de les centraletes telefòniques utilitzaven dispositius similars, però eren pesats i incòmodes, i amb un sol auricular que es recolzava a l'orella. L'ús recreatiu dels auriculars va sorgir més tard, amb l'auge de la ràdio i els gramòfons.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Presó provisional comunicada i sense fiança per als pares d'un nadó de 3 mesos que va morir per presumpte maltractament a Sabadell. Ells mateixos van trucar al servei d'emergències dijous passat per alertar que la criatura no respirava. Els sanitaris el van reanimar i el van traslladar a l'Hospital Taulí, on va morir l'endemà. Ho ha explicat la doctora Clara Pareja, directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària del Departament de Salut.
2: Va patir una parada cardiorrespiratòria a casa seva la matinada del dia 25. Va ser atesa pel SEM durant un 40 minuts. Pogué remuntar la criatura i el van traslladar a l'Hospital de Sabadell. Allà va rebre atenció a la UCI pediàtrica i el matí següent va morir fruit d'una hemorràgia cerebral i de diferents fractures.
1: Des de l'hospital van avisar la policia que la criatura podia haver estat maltractada i es van activar els mecanismes de protecció a la infància de la Generalitat. El Departament de Salut farà el seguiment del cas i durà a terme les actuacions d'ofici que calguin.
2: Primer, perquè davant d'un fet tan greu com aquest, doncs, evidentment és necessari fer-ho i sobretot identificar aquells elements que ens han d'ajudar a que no es tornin a repetir situacions com aquestes, que evidentment són molt excepcionals, però que no podem, el que es diu, baixar la guàrdia.
1: El nadó, nascut a finals de març, l'havien visitat anteriorment 2 vegades en un centre d'assistència primària de Sabadell. Els pares van arribar a la ciutat fa 2 mesos, procedents de l'Aragó. Quan els van detenir, només van respondre algunes preguntes dels seus advocats.

0: estat un any diferent. Però malgrat tots els obstacles, li has posat ganes, il·lusió, enginy, creativitat i música.
1: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats! Felicitats!

0: desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb el patrocini de Fontvella i el suport de la Generalitat de Catalunya.
2: Dial Interior. L'emissora que busques és dins teu.
3: Sigueu benvingudes i benvinguts a Dial Interior, un espai setmanal que et convida a tornar a casa. Qui us parla, Sergi Pérez, acompanyat pel tècnic de la casa, Ramon Franc.
4: Hola.
3: Raymond, com estàs?
4: Molt bé, molt bé.
3: I el menú d'avui és terrenal o anem directes a la llum ja?
4: Avui cap amunt.
3: Cap amunt.
4: Tot llum, tu.
3: Què tenim?
4: Avui entrevistem a l'Anna Buixaderas, que ens parlarà sobre l'art-teràpia. La secció GB avui sobre els enemics imaginaris i la secció Susana acompanya amb la Susana Pérez.
3: Doncs molt bé, tenim l'estudi amb nosaltres avui a l'Anna Buixaderas. Benvinguda, Anna.
5: Gràcies, hola.
3: L'Anna és psicòloga de formació i es va formar en art-teràpia a Barcelona a inicis dels anys 2000, de l'any 2000.
5: Sí.
3: Ha treballat amb persones amb paràlisi cerebral, en l'àmbit social també amb dones en situació de gran vulnerabilitat, i també en l'àmbit privat, tant en consulta individual com en grups, i també processos creatius amb infants,
5: sí,
3: que ara en parlarem. Sí. Amb els anys, el seu camí la va portar no només a acompanyar persones, sinó també a sostenir i fer créixer un projecte col·lectiu. A veure si ho dic bé, l'IATBA, Institut d'Art-Teràpia Transdisciplinari de Barcelona.
5: Exacte.
3: On ha estat directora durant més d'una dècada i on continua vinculada com a professora del màster.
5: Exacte.
3: Doncs molt benvinguda, Anna.
5: Moltes gràcies.
3: Escolta'm, abans d'entrar en el tema de l'art-teràpia, perquè segurament molta gent que ens escolta no sap ben bé què és l'art-teràpia, sí. Quin moment o en quina experiència vital, personal, diries que va despertar en tu aquesta necessitat d'acompanyar a través de l'art?
5: Mira, jo crec que hi havia la sensibilitat aquesta per l'art de tota la vida, eh? Vull dir que com moltíssimes persones, al final jo crec que és algo que compartim gairebé tots, eh? Llavors, a mi m'agradava molt l'art i la psicologia, eh? Les dues coses. A l'hora d'escollir uns estudis, doncs allò típic que a casa et diuen, bueno, amb l'art no et guanyaràs la vida, eh? Millor que t'ho agafis com a hobby, típic. I vaig iniciar els meus estudis de psicologia i a l'acabar els meus estudis de psicologia me'n vaig anar a fer un voluntariat al Perú, als Andes, durant 9 mesos.
3: Wow. Vale?
5: Sí, en un poblet, i clar, vaig arribar allà i bueno, hi havia una psicòloga al poble i es van tornar tots bojos, o sigui, hi havia molta demanda, molta necessitat d'ajuda i molta expectativa posada en mi, no? Llavors, pues, que si la casa hogar para las niñas, que si el centro de violencia para las mujeres, que un munt de coses que, evidentment, quan surts de la universitat, de psicologia, has parlat molt de psicologia, has llegit molt de psicologia, però no saps res de psicologia. Clar. En realitat no tens, a part de l'experiència que hagués pogut tenir petita d'haver treballat ja a Sant Tomàs, una mica el que sigui, però no tenia com aquests recursos, no?
3: Uh-huh.
5: Llavors, bueno, amb aquestes que, mentre estava allà, van aparèixer una gent que venien de Lima, que eren actors, i que venien a oferir-nos ens venien a fer una formació a la gent que treballàvem en teatre terapèutic.
3: Que bo.
5: I, clar, vaig fer aquella formació, que vull dir que al final va ser d'una setmana, curta, però vaig al·lucinar. Vaig veure, és un potencial brutal, perquè, clar, o sigui, tot el que podíem parlar d'autoestima, o sigui, ho podíem com portar a la pràctica, mm-hmm, no? Per exemple, o el que podíem parlar de cohesió de grup passava directament en el grup a l'hora de treballar. Clar, o sigui, era com posar cos i posar realitat totes les coses que estàvem parlant. Llavors, clar, jo em trobava amb aquella situació d'jo de treballar amb nenes amb una vulnerabilitat increïble, amb dones, amb joves, amb tot, i llavors, o sigui, va ser posar allà les eines del teatre, que també jo suposo que jo havia fet alguna cosa de teatre i tenia sensibilitat, i allò per mi va ser un descobriment absolutament fascinant, que, bueno, perquè va ser molt bonic tot el que es va obrir allà amb la gent, tot el que va passar, o sigui, que a més el tema al Perú allà, el tema de l'autoestima, de la inseguretat, de la vergonya, és immens, i vam poder parlar de moltíssimes coses, no?
3: Que bo.
5: I va ser molt bonic, i a partir d'aquí, al tornar, doncs llavors vaig posar-me a buscar.
3: I aquí anava jo, aquesta
5: teràpia,
3: experiència transforma, eh? I m'imagino que vas a parar a l'institut.
5: Exacte.
3: A aprendre,
5: sí, sí,
3: teràpia.
5: Sí, sí.
3: I aquesta experiència teva personal d'endinsar-te en el món de l'art-teràpia, de quina manera diries que et va transformar?
5: Ui, absolutament. És que, bueno, és innombrable gairebé, perquè, clar, ostres, em va canviar, bueno, em va fotre del revés. Jo ja venia, que l'experiència de 8 mesos, de 9 mesos al Perú, m'havia posat ja de cap per avall, absolutament, no? Tot el que jo entenia, coneixia, ja no li veia sentit a moltes coses i no sabia on col·locar-ho. Llavors, clar, jo tampoc sabia que existia l'art-teràpia, no? I vaig anar per la primera vegada a fer aquell curs i clar, allà, o sigui, el que jo recordo que va ser més brutal va ser que amb un tros de fang que hi vaig treballar amb els ulls tancats i vaig escriure un text, o sigui, llavors el que em van retornar els companys havia dit més de mi del que jo mateixa sabia sobre mi.
3: Uau.
5: I em va tocar emocionalment amb una profunditat molt, molt, molt bèstia. I allà jo vaig dir, hòstia, jo necessito saber què és això, no estic entenent res, sé que és veritat, sé que m'ha mogut molt, sé que ha sigut superpotent, però no entenc res, perquè jo volia entendre tot amb el cap. Llavors, evidentment, em va transformar absolutament i, de fet, o sigui, m'ha tingut enganxada a l'art-teràpia perquè encara no ho entenc, eh? De vegades, vull dir que és... Clar, és molt... Com vivim, no? O sigui, al final t'adones que vivim sempre en el mental, intentant entendre-ho tot, intentant... I que som molt més que això. És que, i l'art, amb totes les vessants, t'ajuda a connectar amb tot això incognoscible, no?
3: Per tant, estem parlant d'una via d'autoconeixement com una casa de pagès.
5: Molt gran, enorme.
3: Com explicaries algú que... Perquè segur ho dèiem, que hi ha gent que ens escolta ara que no ha sentit mai a parlar de teràpia. Com sí. Explicaries algú que no hi entén ben bé res, però que té una inquietud, un anhel de conèixer-se a si mateix, què és l'art-teràpia i de quina manera el pot ajudar?
5: Vale. A veure, jo crec que l'art-teràpia el que fa al final és tots els processos de creixement personal o de teràpia o pedagògics o filosòfics, el que vulguis, és posar-hi la dimensió de l'art. I la dimensió de l'art, què és? La dimensió de l'art és com la funció humana integradora que integra cos, emoció, ment i espiritualitat. Vale? Com a través de l'art, que té, o sigui, l'art té funcions comunicatives, expressives, catàrtiques, de coneixement, de... I sobretot la funció estètica, que la funció estètica no és de lo bonic en el sentit dels cànons estètics, sinó el fet que és capaç d'emocionar-nos. Uh-huh. I això, o sigui, per aquesta banda, doncs, per un cantó tu pots, a través de l'art, expressar coses que no ets capaç d'expressar en paraules. Té aquesta funció catàrtica, que és aquesta funció de poder alliberar coses en un lloc segur, no? Perquè tu, què sé, amb el teatre, per exemple, no? Perquè estem parlant de totes les arts. Amb el teatre, per exemple, tu pots arribar a expressar una situació de sentiments o coses ben humanes que ens incomoden, com podria ser la gelosia, per exemple, i arribar a comunicar amb la gent i que la gent t'entengui, perquè al final tots sentim una mica el mateix. Llavors té la funció lúdica, la funció de que ens uneix, que som animals socials i que ho necessitem, no? I llavors, a part, és com és la possibilitat de tu expressar coses i veure-les reflexades amb algo concret, no? No és només com parlar d'algú, sinó que tu pots, jo què sé, expressar un sentiment, una emoció, algo que no entens, en un dibuix i tu veure aquest dibuix. O sigui, pots parlar de l'angoixa, tinc angoixa i dius, vale, aquesta angoixa com és, si li donessis forma, si es mogués, si tingués un soroll, no? I a partir d'aquí tu la pots expressar, que no cal saber dibuixar ni saber fer res, mm-hmm. Perquè és, al final és agafar l'art amb les funcions que té humanes, no? Perquè també l'hem divinitzat i l'hem posat amb... Que, o sigui, que d'alguna manera ens ho han pres, això, no? Sí. Ens han pres una cosa meravellosa que ens aporta moltes coses i que és natural. Tu ja ho veus amb els nens. Els nens... O sigui, aconsegueixen entendre el món, aconsegueixen passar els seus problemes a través del joc, a través del dibuix, allà expressen. I des de ben petits ja estem, que si és maco, que si és lleig, que si està bé, que si no està bé. Llavors, clar, aquí, o sigui, al final és com que estem recuperant algo superpotent per nosaltres.